0: Matí 360.
1: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lamelas.
2: 1924. Som en plena dictadura del general Primo de Rivera. Un altre general, el català Carlos de Losada, en el seu doble càrrec de governador civil i governador militar de Barcelona, va prohibir la interpretació pública de la sardana La Santa Espina. Els motius de la prohibició, segons la seva visió parcial, eren claríssims. Representava odioses idees i criminals aspiracions i la gent se l'escolta amb el respecte i la reverència que es tributen als himnes nacionals.
1: El rei reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi a Ceuta.
2: Doncs com si no haguéssim tingut prou party, com diuen ells, durant tot aquest estiu, ja tenim festes. Home, és que tens el Juan Magán aquí. Tens el Juan Magán ahí, dándole.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: 360.
1: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lamelas.
2: 1924. Som en plena dictadura del general Primo de Rivera. Un altre general, el català Carlos de Losada, en el seu doble càrrec de governador civil i governador militar de Barcelona, va prohibir la interpretació pública de la sardana La Santa Espina. Els motius de la prohibició, segons la seva visió parcial, eren claríssims. Representava odioses idees i criminals aspiracions i la gent se l'escolta amb el respecte i la reverència que es tributen als himnes nacionals.
1: El rei reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi a Ceuta.
2: Doncs com si no haguéssim tingut prou party, com diuen ells, durant tot aquest estiu. Ja tenim festes. Home, és que tens el Juan Magán aquí. Tens el Juan Magán ahí dándole.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
4: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lameles.
5: 1924. Som en plena dictadura del general Primo de Rivera. Un altre general, el català Carlos de Losada, en el seu doble càrrec de governador civil i governador militar de Barcelona, va prohibir la interpretació pública de la sardana La Santa Espina. Els motius de la prohibició, segons la seva visió parcial, eren claríssims. Representava odioses idees i criminals aspiracions i la gent se l'escolta amb el respecte i la reverència que es tributen als himnes nacionals.
4: El rei reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi a Ceuta.
5: Doncs com si no haguéssim tingut prou party, com diuen ells, durant tot aquest estiu. Ja tenim festes. Home, és que tens el Juan Magán aquí dándole.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: La idea aquesta setmana era homenatjar bandes sonores estel·lars amb motiu del 44è aniversari de la pel·lícula Oficial y Caballero, tot un clàssic de l'any 1982. Un Oscar, 4 Grammys, un Globus d'Or, a banda de les 11 estatuetes que es van dur Titanic, la gran pel·lícula de l'any 1997 i l'inolvidable My Heart Will Go On de Celine Dion. Els vostres vots per Telegram i Instagram l'han situat en tercera posició. La segona i amb un 32%, amb Bill Melday i Jennifer Warnes com a protagonistes, ens transporten a la pel·lícula del 87, protagonitzada per Patrick Swayze i Jennifer Grey, Dirty Dancing. Aquesta setmana, però, aquests 44 anys de data Oficial y Caballero han passat molt, i Jennifer Warnes un altre cop, en aquesta ocasió acompanyada de Joy Cocker, a banda del Globus d'Or i de l'Oscar per la millor banda sonora, en porta també, gràcies al vostre 39%, el mèrit de convertir-se en la nostra cançó de la setmana. Tots recordarem a Richard Gere fent el paper de Zack, el protagonista que es registra en una acadèmia militar per aconseguir el seu somni de convertir-se en pilot de la Marina. Una dura disciplina, un instructor impecable i un amor inesperat. Tots els ingredients perquè es convertís en una de les grans pel·lícules de l'any, l'única pel·lícula capaç de robar-li durant una setmana el primer lloc de taquilla a ET de Steven Spielberg. Aquí.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Oficial i Caballero, i la seva banda sonora amb Joe Cocker i Jennifer Warnes, és la nostra cançó de la setmana.

0: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Blanes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Blanes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
0: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Marta, demà pàdel a les 5.
4: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
3: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dent.
5: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent. Blanes. Ràdio Marina.
7: Matí 360.
8: El ple de Lloret de Mar ha rebutjat el conveni urbanístic per obrir el camí de ronda de Can Juncadella entre Cala Morisca i Cala Canyelles. La proposta només ha rebut el suport del PSC de l'alcalde Adrià Lamelas.
9: 1924. Som en plena dictadura del general Primo de Rivera. Un altre general, el català Carlos de Losada, en el seu doble càrrec de governador civil i governador militar de Barcelona, va prohibir la interpretació pública de la sardana La Santa Espina. Els motius de la prohibició, segons la seva visió parcial, eren claríssims. Representava odioses idees i criminals aspiracions i la gent se l'escolta amb el respecte i la reverència que es tributen als himnes nacionals.
8: El rei reclama davant Macron més suport europeu després de la crisi a Ceuta.
9: Doncs com si no haguéssim tingut prou party, com diuen ells, durant tot aquest estiu. Ja tenim festes. Home, és que tens el Juan Magán aquí. Tens el Juan Magán ahí dándole.
7: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8.
2: Molt bon dia, som dijous 1 d'octubre del 2026.
3: Come on, baby girl, baby girl. Oh, yeah, yeah, yeah. Come on.

0: una producció de DJ Nano amb Víctor Magán, el germà, per cert, del conegut productor Juan Magán. Wonderful World és el tema que escoltem per començar el dia d'aquest dijous 1 d'octubre del 2026, 8 i 4 minuts. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes.
1: Matí 360.

Comencem el Matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dijous 1 d'octubre. D'aquí fins a les 10 us expliquem l'actualitat de la Selva i el Maresme al 100.3 i 96.2 de l'FM, també a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals. Com cada dia, un repàs de l'actualitat, de l'agenda d'activitats, també de les portades dels diaris, la mobilitat, molta i bona música. Avui també parlarem del Festival de Bandes de Música de Catalunya, que se celebrarà a Blanes el proper dissabte. Ho vam presentar ara fa una setmana. En parlarem amb més profunditat d'aquí un quart d'hora aproximadament. Tot això en aquesta primera hora, i a la segona hora, com cada dia, la Montse Rico ens porta l'actualitat musical i cultural i també el viatge musical en el temps, en el nostre DeLorean. Per cert, avui tindrem nova enquesta de la cançó de la setmana, perquè escolliu la cançó de la setmana de Ràdio Marina de cara a la setmana vinent. Sabeu que la que va guanyar ahir ja està sonant cada dia a l'antena de Ràdio Marina. El tema de la banda sonora original de la pel·lícula Oficial y Caballero, que fa 44 anys es va publicar. Salutacions a tot l'equip que fa possible cada dia aquest programa. Som l'Isabel González, el Daniel Mateu, la Montse Rico i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Com sempre, un plaer compartir amb vosaltres aquesta primera hora del dia amb música, cafè i, sobretot, doncs, companyia des de Ràdio Marina. Comencem, doncs, amb l'actualitat.

0: I el primer que us expliquem és que els Mossos d'Esquadra han localitzat la víctima del presumpte segrest exprés que va tenir lloc a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir aquest possible cas de detenció il·legal. Els fets van passar diumenge cap a 21:45 de la nit en una zona als afores de Calella. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de l'interior del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La víctima ja ha estat localitzada, tot i que els Mossos no han facilitat més informació sobre les circumstàncies de la localització. Més qüestions. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha iniciat un procediment sancionador amb una multa de 12.000 euros per la comercialització d'un habitatge d'ús turístic sense llicència al carrer del Torrentó. Els serveis d'inspecció municipals van detectar un anunci en un portal immobiliari on el pis s'oferia per a lloguers d'estiu per setmanes. Posteriorment, les inspectores municipals i la policia administrativa van fer una inspecció a l'immoble. Durant la visita, una de les persones allotjades va facilitar informació de la reserva corresponent a 14 nits per un import de 1.000 euros. Les comprovacions van permetre constatar que l'habitatge no disposava de la llicència necessària per oferir l'allotjament turístic. El consistori considera els fets una infracció greu de la Llei de Turisme de Catalunya i, a més, la sanció de 12.000 euros ha acordat precintar cautelarment l'habitatge per impedir que continuï funcionant com habitatge turístic. 8 del matí, gairebé 8 minuts. Tenim altres temes per explicar-vos avui. Els usuaris de la línia d'autobús entre Sant Hilari i Girona reclamen més places en els horaris de més demanda. Denuncien que els autocars sovint arriben plens i que alguns passatgers no hi poden pujar, fet que els obliga a esperar fins a una hora i mitja per agafar el següent servei. Segons Diari de Girona, la situació és especialment complicada en alguns trajectes que passen per Santa Coloma de Farners, on l'elevada demanda pot fer que els vehicles arribin sense places a les parades següents. Els afectats asseguren que la situació es repeteix des de fa anys i que ja han presentat reclamacions i recollit signatures. Segons expliquen, fa uns 3 anys l'empresa Teisa, que opera el servei, els va anunciar un servei de reforç, però denuncien que el problema continua. També us expliquem avui que l'Institut d'Assistència Sanitària i l'Hospital Josep Trueta de Girona demanen la participació dels pacients per ajudar a definir com ha de ser el futur campus de salut. Els dos centres han obert una crida ciutadana per recollir les opinions i experiències de les persones que actualment utilitzen els serveis sanitaris. L'objectiu és detectar aspectes que es poden millorar, especialment en qüestions com les gestions administratives, els tràmits o la relació dels pacients amb l'hospital. Les persones interessades poden inscriure's a través d'un formulari i participar en aquest procés de reflexió. El futur campus de salut de Girona ha d'incloure el nou Hospital Josep Trueta i integrar diferents espais assistencials, sanitaris i de recerca. Acabarem aquest bloc comarcal destacant que el productor de pel·lícules com Alcarràs, Balandrau o El Mestre, que va prometre el mar, Tono Folguera, rebrà el Premi d'Honor del 3er Festival de Cinema de Blanes. El certamen se celebrarà del 5 al 11 d'octubre i tindrà com a eix principal la projecció de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs presentats de 111 països. El Premi d'Honor es lliurarà el dilluns 5 d'octubre durant la gala inaugural del Teatre de Blanes. L'acte inclourà també la projecció de Balandrau Ben Salvatge i una taula rodona amb membres de l'equip tècnic i interpretatiu de la pel·lícula. Durant la setmana s'han programat 13 sessions de projeccions. Entre els curtmetratges seleccionats hi ha 4 produccions de comarques gironines. La gala de clausura i lliurament de premis serà el dissabte 10 d'octubre i estarà presentada per Esparta Peran. Informació d'àmbit general. Els Mossos d'Esquadra alerten que el crim organitzat està guanyant presència en alguns barris de Catalunya i adverteixen del risc de corrupció policial, especialment vinculada al tràfic de marihuana. Ho ha assegurat el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, durant una jornada organitzada per l'Oficina Antifrau i el Centre d'Estudis Jurídics. També ha advertit que algunes organitzacions poden arribar a controlar immobles i negocis en determinats barris i generar-hi una economia paral·lela. Pel que fa a la corrupció policial, el responsable dels Mossos ha explicat que l'expansió dels cultius de marihuana augmenta el risc que les organitzacions criminals intentin captar agents per obtenir informació sobre investigacions o dispositius policials. Escoltem el cap de l'oficina central, Ramon Chacón.
1: Hi ha moltíssima marihuana per tota Catalunya, per tot el sud d'Espanya també. Llavors, totes les patrulles, tots els policies, tots els investigadors estem en contacte, i molts de vostès segur que teniu amics o coneixeu que els han agafat amb marihuana o tenen plantació o saben que no sé d'on... Hi ha molt de contacte ciutadà, policia, amb els cultivadors de marihuana. Com que hi ha això, ara s'estan obrint aquestes finestres en què determinats policies, pel vincle, pel que sigui, perquè els donen diners, comencen a treballar amb aquestes organitzacions de tràfic de marihuana, sobretot a dir-los, hòstia, vigila, que t'estan investigant, o ells, si veuen gent de paisà o un cotxe de paisà, hòstia, mira'm si aquest cotxe és dels Mossos, o mira'm X cosa.
0: Vull dir, 12 minuts, canviem de tema. USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions als docents que han decidit no fer sortides ni colònies aquest curs com a mesura de protesta. Els sindicats assenyalen algunes direccions de centres, inspecció d'educació i també la pressió mediàtica perquè els professors reconsiderin la seva decisió. Els tres sindicats han presentat una queixa formal als serveis territorials d'educació a Lleida. Asseguren que hi ha centres on s'estarien promovent noves votacions o buscant fórmules, altres fórmules per revertir acords dels claustres. Més de 1.500 centres de Catalunya s'han adherit a la iniciativa de no organitzar sortides ni colònies. 8 i 12 minuts del matí, moment de la previsió del temps. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, que indica que avui dijous s'espera ambient ennuvolat durant bona part del dia, un ambient que pot anar acompanyat de ruixats al litoral i prelitoral, també ruixats que poden ser localment intensos. Les temperatures màximes avui se situaran entorn als 28 graus. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i també de WhatsApp. És moment, tot just ara, de fer un cop d'ull a la mobilitat al territori.

I a banda de la carretera de Blanes a Tordera, la GI600, que com cada dia a aquesta hora presenta tràfic, trànsit intens, també la Nacional 2, el seu pas per alguns punts de l'Alt Maresme. Hem de destacar altres vies, com per exemple la C60, que és la via que connecta el Maresme amb el Vallès. Avui presenta circulació amb retencions en tots dos sentits de la marxa. Per un costat, en sentit nord, en sentit la Roca del Vallès, un quilòmetre a l'alçada de la Roca del Vallès, i en sentit sud, en sentit Mataró, a l'alçada d'Argentona, 3 quilòmetres de circulació amb retencions. Si anem més cap al sud, al tram final de l'autopista del Maresme, que tècnicament és la C31 a Badalona, hi ha 1,5 quilòmetres de circulació amb retencions. També trobem la circulació complicada habitual de cada dia per accedir a l'àrea metropolitana de Barcelona, des de la Selva i el Maresme, a les rondes i també al nus de la Trinitat. Pel que fa al servei de Rodalies, Rodalies de Catalunya a hores d'ara no informa de cap problema greu, almenys en les línies que travessen el nostre territori, R1 i RG1 per la costa i R2 Nord i R11 per l'interior. Sí, hi ha un avís de modificació del servei dels trens amb origen o destinació a Calella per unes obres que s'estan fent a l'estació de Calella. Per tant, alguns dels trens amb origen o destinació a Calella finalitzen o inicien el seu recorregut a Mataró. Es recomana consultar els trens, quins són els trens afectats, al web de Rodalies de Catalunya. És un quart de nou del matí, dijous 1 d'octubre del 2026.

0: Doncs sempre és un bon moment per viatjar en el temps i recordar aquest tema de Kylie Minogue. Era a finals dels 80. Ha canviat molt el so de Kylie Minogue des de llavors. Però aquesta cançó sempre ve de gust tornar a recordar-la. I Should Be So Lucky. 8 del matí, 18 minuts, anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes tres activitats, tres esdeveniments destacats. Per exemple, demà divendres, la presentació del llibre Montsoriu, l'evolució del gran castell, d'un gran castell feudal, serà el primer casino de Blanes a les 7 del vespre. És una activitat que s'emmarca en el projecte En ruta amb els Cabrera. També continua fins al 3 d'octubre el tercer festival Talent Blanenc. I comentàvem ara les notícies i ara en parlarem amb més detall de la trobada de bandes de música de Catalunya, que serà el proper dissabte. Destaquem a Lloret de Mar aquest proper cap de setmana, des de demà i fins diumenge, la 30a edició de Monfoto, del Festival de Fotografia de Natura, amb activitats diverses al Teatre de Lloret. I també, a Malgrat, aquest dijous celebren el Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a partir de les 4 de la tarda, que sortirà de la plaça de l'Església. A Tossa de Mar continua fins al 4 d'octubre la campanya gastronòmica del cim, de la cuina del Cim i Tomba, i a Pineda també celebren la Setmana de la Gent Gran amb diverses activitats fins al proper diumenge 4 d'octubre. A Tordera destaquem la Fira Medieval, que tindrà lloc el proper dissabte de 10 del matí a 10 del vespre al Parc de la Mollera, amb parades d'artesania, tallers i atraccions medievals. A Santa Susana fins l'11 d'octubre celebren el festival Oktoberfest, i a Palafolls també destaquem demà divendres 2 d'octubre el cicle de concerts de música clàssica a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. Acabarem amb Brunyola el proper dissabte dia 3. L'Avellana Fes és el preludi de la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva, que se celebrarà el proper cap de setmana del 9, 10 i 11 d'octubre. 8 del matí, 20 minuts, dijous 1 d'octubre del 26.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
2: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplai antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
4: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
2: Apunta. Dutxa Girona. 670 78 22 26.
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
6: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
7: Radio Marina. Matí 360, l'entrevista del dia.

0: 8 del matí, 22 minuts d'aquest dijous 1 d'octubre. En parlàvem a les notícies, ara parlem amb més profunditat d'aquesta qüestió. El proper dissabte té lloc a Blanes la trobada de bandes de música de Catalunya. És a dir, Blanes es converteix en l'epicentre de les bandes de música de Catalunya, i això és un esdeveniment d'una certa rellevància, d'una certa importància, del que volem parlar i que es va presentar la setmana passada en roda de premsa a l'Ajuntament de Blanes. Parlem avui amb la Vanessa Martínez, que és la presidenta de la banda i cobla Santa Maria de Blanes. Vanessa, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Vanessa, què significa pel municipi de Blanes acollir aquesta primera trobada de bandes de música? És la primera vegada que s'organitza un esdeveniment d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, sobretot, no?
1: Sí, la veritat que és per primer cop de les 42a edició, aquesta serà el primer cop que es celebra aquí a la província de Girona. I la veritat que és un esdeveniment, com tu has dit, molt gran, abarca moltíssima gent, serem uns 750 músics.

0: de Girona. Per tant, totes aquestes edicions passades s'han fet sobretot a les províncies de Tarragona, de Lleida, de Barcelona, perquè el 90% de les bandes són d'allà. I clar, hem dit, ei, que estem aquí nosaltres també, que estem aquí a Girona, i ha sigut tot un repte, com tu has dit, el primer cop que es fa aquí a Girona, i que ho proposi una banda infantil, que això també és pioner, perquè som l'única banda infantil que estem federada, l'única infantil total som nosaltres, i que sigui a Girona i una banda infantil que ho hagi proposat a la federació, doncs ha sigut tot un repte.
1: Ara plantejo una pregunta des de la més absoluta ignorància. Com és que no hi ha tanta tradició aquí a comarques gironines de bandes de música, i és més una qüestió, com deies ara mateix, que trobem més a Barcelona, a Tarragona o altres punts de Catalunya?
0: Perquè aquí el que tira més, diguem, és el món de la copla. Amb les coples, les sardanes, i tot això bandístic tira més cap a Tarragona i Lleida, perquè toca molt a València. València és terra de músics, per tant allà trobem moltes bandes. Potser un municipi pot tindre 2 o 3 bandes de música.
1: Ara parlaves del volum, no?, que adquireix aquest esdeveniment a Blanes el proper dissabte. 17 bandes, més de 750 músics, serà més de 1.000 persones entre acompanyants, logística i demés. Com se gestiona organitzativament això?
0: Portem molts, molts de mesos. Tot va començar, fixa't tu, en el 2024.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, perquè l'any passat, el 2025, la nostra banda va celebrar el seu 60 aniversari. Per tant, estàvem planificant coses per fer en el 2025, i veníem d'una trobada també de bandes, i se'ns va ocórrer la idea a la Junta de dir, hosti, per què no proposem fer la trobada? La vam fer candidatura amb la federació pel 2025. El que passa que ens va dir que no podia ser, estava ja compromesa amb l'Abadia de Montserrat, però ens vam proposar de fer-lo en el 2026, si volíem. El que passa que sí que ens ho van dir clar, que seria molt complicat per tot el tema logístic, perquè és molt diferent baixar una banda com nosaltres a terres de Tarragona que no pujar totes les bandes cap aquí, cap a Girona. Llavors ens van dir que tenien que fer una candidatura molt i molt bona, tant per presentar-la a la federació, i si la federació l'aprovava, la tenien que presentar a les bandes, vendre-la bé perquè les bandes s'animessin a vindre.
1: Us ho havíeu de currar, vaja.
0: Sí, la veritat que sí. Ens van donar, clar, no podíem, el que ens van dir a la federació, diu, no podeu fer una trobada d'una hora, com s'ha fet algun cop a Tarragona, que és venir, fer una cercavila, passar per tribuna, peça conjunta i marxar. Això és una hora. Diu, si feu això, les bandes no es desplaçaran, no es desplaçaran 3 hores per una hora.
1: Clar.
0: Llavors, clar, va començar d'una cosa molt petita, es va començar a fer una miqueta més gran, van sortir idees, van sortir coses, fins a que van fer una trobada, doncs, que començarà a les 10:30 del matí i acabarà a les 6 de la tarda.
1: Jo entenc també que els atractius de Blanes com a municipi turístic han jugat a favor, de tot plegat, no?
0: Sí.
1: El fet de que deu a dinar, que tenim sa Palomera, que tenim el port, exacte, que tenim el platja, que tenim... Que tenim el que tenim, vaja, que ja ho sabem, no?
0: Sí, sí. I va vindre tot el que és la Junta de la Federació. Quan ja la van aprovar, van vindre, van estar aquí al terreny, ho van veure, els hi vam ensenyar, van sortir encantats, i llavors a sobre vam parlar amb diferents entitats, com tu bé has dit. Dic, ja que venen aquí al mar, fem una cosa una miqueta marinera, anem a exposar també el que tenim nosaltres. I doncs es van posar en contacte amb la colla gegantera de Blanes, que sabem que és l'encarregada de fer el ronc cremat a la festa major petita. Els hi vam dir, es van oferir a vindre a fer un ronc cremat després per la sobretaula, i ja lligat a això, doncs, hosti, ronc cremat habaneres. Vam anar a parlar amb el casal dels jubilats d'aquí de Blanes, que sabem que tenen un petit grup d'habaneres. Els hi vam dir, van vindre encantats, vindran també, i mentre es serveix el ron cremat faran habaneres. I després, doncs, la nostra copla. Nosaltres som banda i copla, i també per ensenyar-los una miqueta, doncs també els oferirem, ja per finalitzar l'acte, unes quantes sardanes de germanor. I així, doncs, també podem veure una miqueta el patrimoni que tenim aquí a Blanes.
1: Molt bé, doncs aquesta col·laboració conjunta

0: amb altres entitats.
1: La veritat que sí.
0: Què es trobarà la gent dissabte a Blanes?
1: Molts de músics.
0: Molts de músics i molta música, no?
1: Molta música al carrer. Que això no només... Això obrirà molt de ventall. Al fer-lo al carrer, al no fer-lo en un teatre, doncs vulguis o no, molta gent veurà el que és una banda, la música bandística, que no només es centra... Tu tens la idea de la banda de pas dobles o música d'aquesta sinfònica, i no, la veritat que les bandes tenen un ventall de repertori immens. Per tant, es trobaran també... Hem volgut, amb aquesta trobada, no només centrar-lo en un punt. Hem obert una miqueta el ventall i hem triat algunes zones perquè les músiques es podeixi expandir no només en el centre. Per exemple, tindrem bandes en el port, tindrem bandes a la zona dels Pins, també a la plaça 11 de setembre d'aquí de Masenlaire. Per això hem obert una miqueta un ventall a Blanes perquè...
0: Que no es concentri tot el passeig.
1: Exacte. Mm. El passeig es concentrarà la peça conjunta, que serà a la una del migdia aproximadament, on tots els músics, aquests 750 músics, es centren en el passeig de mar i allà faran una peça conjunta, tot junt.
0: D'entrada pinta com espectacular, no?, 750 músics en un sol lloc.
1: Sí, sí, es posa la pell de gallina, eh? Nosaltres, com ja hem viscut, doncs és impressionant.
0: Ja ho comentàvem també a la roda de premsa de la setmana passada, una trobada d'aquest tipus pot servir per donar precisament més visibilitat a entitats com la vostra, no? No només a comarques gironines, sinó arreu de Catalunya.
1: Exacte, sí, sí, sobretot a la zona de Girona és el que volíem fer, que obrir aquest ventall i dir, escolta, que estem aquí, que som una banda, intenteu potenciar una miqueta més els certàmens de bandes, perquè ara no només som nosaltres, hi ha una altra banda que fa un parell d'anys també es va formar a Girona, i dir, hosti, anem a potenciar una miqueta aquest món bandístic, no? I jo crec que això obrirà aquí a Girona perquè s'està expandent i la veritat que està arribant a molta gent, això, la trobada aquesta de bandes.
0: S'entén de diferent manera, segons el territori, la música de banda? A Girona és diferent que a Tarragona, per exemple?
1: No. O sigui, la banda és la banda. El que passa que sí que a Tarragona, per exemple, no tenen... Les entitats de música són bandes. Aquí, ja és el que t'he dit abans, aquí juguem molt amb la copla i molta sardana i molta música de copla, sap? I clar, és per això que quan parlem d'aquí de Girona d'agrupacions musicals, quasi bé és que el 90% són coples. En canvi, allà a Tarragona potser tenen una o dues formacions de coble, saps?
0: I, Vanessa, més enllà del concert, de la interpretació d'aquesta peça conjunta amb 750 músics i totes les interpretacions que es faran en diferents punts del municipi, per als músics, per als participants, per tothom que ve de fora, no?, aquí a Blanes aquest dissabte, quin valor té una jornada d'aquest tipus? Entenc que convertir també, fer comunitat, conèixer una mica més...
1: La convivència, sobretot... I també compta que nosaltres som una banda infantil, o sigui, els nostres músics estan entre els 8 i 18 anys. Poden conviure perfectament amb bandes amb una mitjana d'edat de 40-50 persones, i que s'uneix la música de banda és tant la mateixa per als nostres nanos que per a aquestes persones de 50 anys. I veure potser que en aquestes bandes poden trobar fills, nets, l'avi, és també una miqueta...
0: Un punt d'unió, no?
1: Un punt d'unió.
0: Un punt d'unió intergeneracional.
1: Ah, exacte, no? Sí, sí, sí.
0: Què us agradaria que quedés d'aquesta trobada de dissabte?
1: Home, jo crec que com un punt de referència, i que, hosti, que quedi marcat, que diguin, hosti, te'n recordes quan es van centrar i quan es van concentrar 750 músics? No sé, un record molt maco i que recordi durant anys i anys, i esperem que no sigui... Nosaltres hem obert aquest canal, no? Però, hosti, esperem que potser dintre d'uns quants anys hi hagi més bandes, es federin i que es pugui expandir una miqueta més per tot Girona i dir a la federació, dic, que aquí a Girona també hi som bandístics i també tenim molt... És que hi ha molts, molt bons músics aquí a Girona, molts. Som, i és una llàstima, eh? És una llàstima que no es potencia a aquest món tan bandístic i tan maco. És una llàstima, la veritat.
0: Suposo que aquestes hores ja preparant els últims detalls, eh?
1: Oi, sí, sí. I resant, posant espelmes al cel i mirant cada dos per tres la previsió del temps. Esperem que el temps ens acompanyi, sobretot, perquè, ja t'he dit, són molts mesos de treball i no, és que no es pot ajornar. No.
0: Hi ha plans alternatius? Per exemple, hi ha espais per si s'ha de fer algun concert en algun lloc tancat? O...
1: No, no.
0: O sigui, és tot o res.
1: Exacte, ens hem arriscat, però no només nosaltres, qualsevol trobada no es pot concentrar en un lloc tancat.
0: Clar.
1: És impossible, per això que posarem espelmes a tots els sants. Ara ja està tot lligat, ha estat tot... Bueno, ara petits detalls, no queda una miqueta acabar de polir quatre coses, però ja està, ja està. Estem tots, la veritat, amb moltes ganes, eh? No només nosaltres, els de la Junta, sinó tots els que són els pares de les nostres bandes, perquè és que hi ha tanta gent implicada darrere que seria una llàstima, eh?
0: A veure, a hores d'ara, eh? I això ho has d'agafar molt amb pinces, eh? El Meteocat no preveu pluja per dissabte a Blanes.
1: Ja, ho estem mirant,
0: Ho estic mirant ara mateix. Sí que es preveu una jornada amb cel variable, amb alternança de núvols i sol i temperatures, bé, una miqueta més baixes que les que hem tingut aquests últims dies, entre 20 i 25 graus, però vaja, que a hores d'ara, insisteixo, això d'a hores d'ara no es preveu pluja. Per tant, jo crec que hem de ser optimistes, eh?
1: Sí, sí, esperem. Nosaltres anem al 100% i esperem i roguem i hem posat espelmes i estem resant a tots els sants perquè el temps ens acompanyi, perquè si no seria una llàstima.
0: Segur que sí, que sortirà molt bé. Vanessa Martínez, presidenta de la banda i Cobla Santa Maria de Blanes, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Marina i explicar-lo. I d'entrada ja enhorabona perquè ser la candidatura aprovada, no?, per organitzar un esdeveniment d'aquesta magnitud, jo crec que ja és haver guanyat alguna cosa.
1: Sí, la veritat que sí. Hem sigut pioners en molts aspectes. Tant per ser la província de Girona com per ser una banda infantil i també recalcar que ve una banda internacional, que és el primer cop també a la història que passa, una banda petita de Cuba que està fent el tour per aquí, per Catalunya, Barcelona, han fet concerts, es van enterar, es van posar en contacte a través d'una banda que està aquí federada de Barcelona i vindran a participar-hi.
0: Moltíssima sort, que vagi molt i molt bé dissabte. Ens seguirem parlant.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Bon dia. 8:36 minuts al matí. Nosaltres continuem al matí 360. En un moment, en uns minuts, anem a fer un cop d'ull als diaris d'avui dijous 1 d'octubre.
2: Matí 360, per estar al dia de tot el que passa a la comarca.

0: Matí 360.
1: I a aquesta hora de matí, que gairebé arribem a 3:45 del matí, anem a fer un cop d'ull per les portades dels rotatius dels diaris d'aquest dijous 1 d'octubre. Diari de Girona diu que el 41% dels estrangers que viuen a Girona ha arribat als últims 5 anys. Lloret lidera la renovació demogràfica entre les grans poblacions catalanes. I també Diari de Girona assenyala en portada que experts proposen un canvi de model per fer el bosc més resilient. En clau esportiva, el rotatiu gironí, amb una foto a més en portada, diu la nit més trista a Fontejau. L'Espart Girona queda fora de l'Eurolliga, castigat per la falta d'encert. Obrim el diari del grup Godó, La Vanguardia. Madrid engrandeix el seu pes al PIB respecte a la resta d'autonomies. El decret d'habitatge també topa amb recels de Junts, PNB i Podem. El govern central només es pot permetre l'abstenció d'un aliat, i és un altre dels temes que destaca La Vanguardia. I també diu el rotatiu barceloní que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències. Una altra dels objectius a Barcelona, el periòdico diu que el govern extremarà el control de la inversió estrangera en defensa i intel·ligència artificial. I un altre titular, que acompanyat amb una foto, diu literalment amistat amb friccions, Felip VI reclama a Macron les connexions elèctriques i ferroviàries pendents amb Espanya. En clau política, el periòdico diu que Esquerra Republicana i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. Acabarem amb el diari Ara. El titular principal del rotatiu és sobre l'emergència habitacional. Diu Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge. També apareix a la portada de l'Ara una foto amb el següent titular: Israel com a herois, els passatgers del vol rep com a herois els passatgers del vol atacat. I en clau econòmica, l'Ara diu que l'Euríbor tanca el setembre en el 3,24%, el màxim en 2 anys.
2: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
3: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
4: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
5: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-ho tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recupera-ho.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-ho. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 76 5-0401. Recupera-ho. El teu desballestament de confiança.
6: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
7: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
0: Matí 360.

0: actualitzem informació de la mobilitat del territori a aquesta hora del matí. A banda de la carretera de Berenice Tordera, com sempre, aquesta hora amb volum de trànsit, la GI-600, també la Nacional 2 en alguns punts de l'Alt Maresme. Destaquem en vies ràpides, per exemple, la C-60, que continua amb els dos sentits de la marxa, amb circulació amb retencions, per exemple, en sentit Granollers, en sentit nord, i de fet a l'alçada de Granollers, 1,5 km de circulació amb retencions venint del Maresme. També en direcció a Mataró, a l'alçada d'Argentona, 3 quilòmetres que perduren a hores d'ara encara de circulació amb retencions en aquest punt de la C-60, que és, com dèiem, l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès. També tenim a la C-31 dos punts en diferents quilòmetres de circulació amb retencions. Tenim en total 3,5 km de circulació amb retencions a l'alçada de Badalona, tram final de l'autopista del Maresme. I com cada dia, doncs, els accessos a les rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat complicats en un dia laborable venint de la Selva i el Maresme. Pel que fa a Rodalies de Catalunya, a hores d'ara està informant d'una demora de més de 30 minuts a causa d'una incidència tècnica a la línia R11, un tren que havia de sortir a un quart de 8 del matí i arribar a Portbou, un dels primers trens d'aquesta línia, circula amb més de 30 minuts de demora en aquesta línia, la línia R11 que connecta comarques gironines amb Barcelona per l'interior. També avisen des de Rodalies de Catalunya de la modificació del servei d'alguns trens que tenen origen o destinació Calella per unes obres que s'està fent a l'estació de Calella. Per tant, aquests trens, alguns trens, no tots, alguns inicien el seu recorregut o el finalitzen a l'estació de Mataró. S'han de consultar quins són al web de Rodalies de Catalunya. En 6 minuts, escassos, arribem a les 9 en punt del matí d'aquest dijous. Repassem de nou l'actualitat. I us hem explicat que els Mossos d'Esquadra han localitzat la víctima del presumpte segrest express que va tenir lloc diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir aquest possible cas de detenció il·legal. Els fets van passar diumenge cap a 9:45 de la nit en una zona dels afores de Calella. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de l'interior del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La víctima ja ha estat localitzada, tot i que els Mossos no han donat detalls sobre les circumstàncies de la localització. Anem a Lloret de Mar. L'Ajuntament del municipi ha iniciat un procediment sancionador amb una multa de 12.000 euros per la comercialització d'un habitatge d'ús turístic sense llicència al carrer del Torrentó. Els serveis d'inspecció municipals van detectar un anunci en un portal immobiliari on el pis s'oferia per lloguers d'estiu per setmanes. Posteriorment, les inspectores municipals i la policia administrativa van fer una inspecció a l'immoble. Durant la visita, una de les persones allotjades va facilitar informació de la reserva. Eren 14 nits per un import de 1.000 euros. Les comprovacions van permetre constatar que l'habitatge no disposava de la llicència necessària per oferir aquest tipus d'allotjament turístic. El consistori considera que els fets constitueixen una infracció greu de la Llei de Turisme de Catalunya. A més de la sanció econòmica, s'ha acordat el precinte cautelar de l'habitatge per impedir que continuï funcionant com a habitatge turístic. Més qüestions que us hem explicat avui dijous. Els usuaris de la línia d'autobús que connecta Sant Hilari amb Girona reclamen més places en els horaris de més demanda. Denuncien que els autocars sovint arriben plens i que alguns passatgers no hi poden pujar, fet que els obliga a esperar fins una hora i mitja per agafar el següent servei. Segons Diari de Girona, la situació és especialment complicada en alguns trajectes que passen per Santa Coloma de Farners, on l'elevada demanda pot fer que els vehicles arribin sense places a les parades següents. Els afectats asseguren que la situació es repeteix des de fa anys i que ja han presentat reclamacions i recollides signatures. Segons expliquen, fa uns 3 anys l'empresa TIS, que opera el servei, es va anunciar un reforç, però denuncien que el problema continua. I el productor de pel·lícules com Alcarràs, Balandrau o El mestre que va prometre al mar, Tono Folguera, rebrà el Premi d'Honor del 3er Festival de Cinema de Blanes. El certamen se celebrarà del 5 al 11 d'octubre i tindrà com a eix principal la projecció de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs presentats de 111 països. El Premi d'Honor es lliurarà el proper dilluns 5 d'octubre durant la gala inaugurada al Teatre de Blanes. L'acte també inclourà la projecció de Balandrau, Ben Salvatge, i una taula rodona amb membres de l'equip tècnic i interpretatiu de la pel·lícula. Durant la setmana s'han programat 13 sessions de projeccions. Entre els curtmetratges seleccionats hi ha 4 produccions de comarques gironines. La gala de clausura i lliurament de premis serà el dissabte 10 d'octubre i estarà presentada per Espartac Paran. 2:30 a les 9, informació d'àmbit general. Els Mossos alerten que el crim organitzat està guanyant presència en alguns barris de Catalunya i adverteixen del risc de corrupció policial, especialment vinculada al tràfic de marihuana. Ho ha assegurat el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, durant una jornada organitzada per l'Oficina Antifrau i el Centre d'Estudis Jurídics. L'escoltem.
1: Hi ha moltíssima marihuana per tota Catalunya, per tot el sud d'Espanya també. Llavors, totes les patrulles, tots els policies, tots els investigadors estem en contacte, i molts de vostès segur que teniu amics o coneixeu que els han agafat amb marihuana o tenen plantació o saben que no sé d'on... Hi ha molt de contacte ciutadà, policia, amb els cultivadors de marihuana. Com que hi ha això, ara s'estan obrint aquestes finestres en què determinats policies, pel vincle, pel que sigui, perquè els donen diners, comencen a treballar amb aquestes organitzacions de tràfic de marihuana, sobretot a dir-los, hòstia, vigila que t'estan investigant, o ells, si veuen gent de paisà o un cotxe de paisà, hòstia, mira'm si aquest cotxe és dels Mossos, o mira'm X cosa.
0: L'any passat els Mossos van desarticular 98 organitzacions i grups criminals. En dues de les 20 estructures considerades organitzacions criminals es van detectar policies que facilitaven informació. I els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions als docents que han decidit no fer sortides ni colònies aquest curs com a mesura de protesta. Els sindicats assenyalen algunes direccions de centres, inspecció d'educació i també la pressió mediàtica perquè els professors reconsiderin la seva decisió. Els tres sindicats han presentat una queixa formal als serveis territorials d'educació a Lleida. Asseguren que hi ha centres on s'estarien promovent noves votacions o buscant altres fórmules per revertir els acords dels claustres. Més de 1.500 centres de Catalunya s'han adherit a l'iniciativa de no organitzar sortides i colònies. Tenim el temps junts per la previsió del temps aquest dijous. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que avui s'espera ambient ennuvolat durant bona part del dia, un ambient que pot anar acompanyat de ruixats al litoral i prelitoral, que a més poden ser localment intensos. Les temperatures màximes avui se situaran entorn als 28 graus. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Montse Rico, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Plou per Arenys o no?
1: No.
0: No, no? Està així nublat, està...
1: Sí.
0: Està gris, no?
1: Crec que plou una miqueta a la nit i tal, perquè quan et lleves, doncs, els carrers moll, però no, la sensació aquella de que està caient un xàfec i tal, no.
0: No.
1: De moment... La veritat és que no. Almenys, ei, almenys mentre jo estic allà, ara potser ens està escoltant algú d'Arenys i diu, perdona, ahir a les 11 del matí estaven caient enxudos de punta. Clar, jo a aquella hora estic aquí, a veure, enteneu-me, eh? Mentre jo estic a Arenys, no ha plogut. Matitzem.
0: Atenció a la frase de la Montse Rico. Mentre jo estic a Arenys, no ha plogut.
1: Matitzem, perquè potser ja et dic, jo arribo, doncs, a l'hora que arribo i potser estan plovent tot el matí a bots i barrals i jo estic aquí dient, no, Arenys no plou. No, matitzem.
0: A més a més, és que les pluges són molt, molt locals últimament,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: són
1: sí,
0: fenòmens molt localitzats. De fet, tu vas rebre el missatge del mòbil?
1: Sí,
0: de,
1: sí, sí.
0: No? A les 10 i poc de la nit, el dimarts, crec que va ser,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, vaig rebre l'alerta.
0: Clar, el dia següent havia de ser pluges, que ja ho va dir el meteoròleg, el Quim Serra, que vam entrevistar el dimecres al matí, que no serien pluges generals, sinó que podien ser molt localitzades. I així va ser.
1: Sí,
0: i així
1: sí,
0: va
1: de
0: ser.
1: Fet, de fet, comentava també coses molt curioses, com que podia estar plovent aquí moltíssim, i
0: a
1: la població
0: no.
1: Del costat no.
0: Sí.
1: Entens? Vull dir, coses allò... Saps com els dibuixos animats, que veus el núvol dibuixat?
0: Que et persegueix.
1: I t'està perseguint, doncs això. Més o menys això.
0: Jo crec que això ens ha passat a tots alguna vegada, eh?
1: Segur.
0: Però
1: segur que
0: interpreta,
1: sí.
0: Interpreta núvol com qualsevol cosa que no sigui aigua, eh?
1: Sí, sí, sí, et vas allugant, i el núvol et va seguint.
0: No, però no parlo de pluja, necessàriament.
1: No, sí,
0: que
1: ja,
0: parlo de
1: ja,
0: marrons
1: tu estàs,
0: que et
1: tu estàs
0: sí,
1: més
0: sí.
1: Enllà, ja et veig.
0: Ja, sí, ja.
1: Ja et veig. Escolta, som a 24 hores per parlar de les estrenes d'aquest cap de setmana, que ja estan en marxa, estrenes, per cert, molt interessants, però hem de parlar, doncs, dels protagonistes des de fa, no sé, un mes, aquest ingredient a totes les salses que són els Javis, perquè, a veure, tu ets fan de Thor?
0: No.
1: Doncs crec que hi ha molta gent que no comparteix els teus gustos, perquè Thor ha estat una de les sèries... De fet, hi ha com una...
0: Per gustos colors.
1: Hi ha com un circuit, inclús, que la població està també una mica així... una mica allà, fins als nassos, perquè, clar, després de la sèrie del Porta, doncs ara tothom va veure quins són els escenaris, no?, d'aquests crims. Doncs bé, els Javis produeixen una sèrie... inspirada en el crim de Thor, amb la col·laboració d'en Carles Porta. La producció s'emetrà a la plataforma HBO Max i comptarà amb la participació dels guionistes Eduard Solà i Fran Araujo. Ja tenim sèrie. Hem tingut novel·la, hem tingut documental, i ara tindrem una sèrie vale, dramatitzada pels Javis.
0: Tancant el cercle, no?
1: Sí.
0: Tots els productes, documental, sèrie, pel·li... No?
1: Carles Porta està copeta, la veritat és que sí.
0: Sí, home, se li ha de reconèixer el mèrit, està traient bon
1: rèdit. Ha engegat una moda, perquè home, això dels crims ja fa bastants anys que dura, ha engegat una moda, una altra vegada, doncs, dels programes aquests com True Crime, no? Vull dir que està bé, està molt bé.
0: Sí,
1: a mi
0: sí.
1: És un tema que ja saps que m'enganxa, que m'enganxa força. Va, parlem de més coses i parlem d'aniversaris, perquè Gossos celebren 20 anys d'una cançó que a tots ens sona, que és aquesta famosa Corren, que ara escoltarem, i ho fan a les trenes de Girona. Tu diràs, les trenes, però si les trenes no es fa fins al 2027, doncs sí,
0: ja
1: fins
0: passat,
1: al 2027.
0: No?
1: El 2027. El 30 d'abril doncs, celebraran aquests 20 anys a les escales de la catedral en el marc del Festival Estrenes 2027 amb un doble passe a 8:15 i a les 10. Les entrades, quan es posen a la venda? Avui, a les 7 de la tarda. Això és un estrès.
0: A veure, a mi que em perdonin. Primer, ens estem tornant boixos anunciant esveniments que han de passar d'aquí quan? 8 mesos?
1: Abril.
0: Sí, 8 sí, 7 sí, mesos, sí. 8 mesos, val. I entrades ja.
1: Ja.
0: Però tu saps el que faràs a l'abril de l'any que ve?
1: Jo què sé què faré a l'abril.
0: I on estaràs?
1: Jo estic, no sé, treballant a...
0: Amb el Carles, jo què sé, però s'ha tancat l'MTV.
1: Doncs per això. En fi, doncs que ja ho sabeu. O sigui, demà les de l'Oreja de Van Gogh. També per l'any vinent. A Girona, també. Avui, les de Gossos. O sigui, hi estem a 3 mesos per començar a embarcar-nos ja amb les festes nadalenques. I despeses extres. En un any, en fi, que tots anem una mica per no dir molt apurats. Mm. Ostres...
0: Ja pots córrer,
1: una mica, diuen. Una mica de, no sé, que ens donin un petit respir, eh?
0: Ja pots córrer, com diuen, eh?
1: Perquè,
0: com
1: sí, diu la cançó, sí, no, eh? Sé, no sé córrer cap a on, però bueno, córrer, almenys. En fi, gossos, 20 anys d'aquesta cançó que va marcar, òbviament, doncs, la seva carrera.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.

0: que ens ha envoltat.
1: Doncs sí, quina sort. S'ha acabat l'estiu i toca fer balanç de la temporada turística. Avui ens quedarem al Maresme i atenció a les valoracions, perquè són extraordinàries. Les dades apunten que l'enogastronomia i el turisme actiu són els atractius més ben valorats. Els recursos turístics del Maresme mantenen una bona valoració. Veureu, el monitor de reputació turística online 2026 situa la puntuació global dels recursos de la comarca amb un 8,12 sobre 10. Unes dades lleugerament superiors a les de l'any anterior. Home, un 8,12 és un notable, no?
2: És un notable.
1: Un notable altet, no?
2: Sí.
1: Notable altet, està molt bé. L'informe l'ha elaborat l'App Turisme de la Diputació de Barcelona i fa diferència entre atractius turístics, restaurants i allotjaments. I surten guanyant els atractius, que són els més ben valorats, en quasi un 9, un 8,57 per davant dels restaurants, que obtenen un 8,12 i dels allotjaments amb un 7,99. I si concretem encara una mica més, i dins dels atractius turístics, l'enogastronomia encapçala la classificació amb un 9,56 sobre 10, quasi un 10. Seguida del turisme actiu amb un 9,28. Els dos àmbits obtenen una puntuació superior a la del conjunt de tot Barcelona.
2: Com aquí hi intervé moltíssim. Primer, la Diu d'Alella, per un costat, la denominació d'origen d'Alella, i per altre costat, tot l'atractiu de rutes de senderisme que ofereix el Montnegre Corredor i tota la zona de l'Alt Maresme. De fet, el Parc Natural del Montseny el tenia aquí ben a tocar.
1: Sí, però saps aquella sensació de que quan estàs visquent en un lloc et sorprenen aquestes dades? I és que de vegades ens hem de fixar amb la mirada externa i les opinions externes de la gent que ens visita per adonar-nos realment d'on estem vivint, de
2: exacte,
1: la sort que tenim.
2: Sí, totalment.
3: D'allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena.
1: També destaquen, doncs, mira, la natura, amb un 8,80, la cultura, amb un 8,78, i les platges, amb un 8,64. Per sota, se situen les atraccions, amb un 8,44, l'oci nocturn, amb un 8,11, les àrees d'autocaravanes, amb un 8,8, i el comerç, amb un 7,43. I tot i que de per sota es queda amb un notable. És total aquesta part de l'estudi. Això està basat en aquestes 94.639 opinions sobre aquests 632 recursos turístics de la comarca. El personal és l'aspecte més ben valorat, amb un 8,86, seguit de l'ubicació, amb 8,70, la neteja, amb 8,47, i el confort, 8,38. En el cas de la restauració, la valoració mitjana és d'un 8,12. Atenció en Calella, perquè és la població que concentra més opinions, i és que l'informe també permet observar el pes de diferents municipis. I com deia, en Calella és el que acumula més opinions sobre recursos turístics del Maresme, seguida de Santa Susana, Malgrat de Mar i Mataró.
2: Ara, opinió personal, i que no ens ho tinguin en compte la gent d'Arenys cap a baix, però parlem de turisme, parlem sobretot de l'Alt Maresme. Parlem de Calella, parlem de Malgrat, parlem de Santa Susana, parlem de Pineda, parlem de tots aquests municipis de l'Alt Maresme, que és on hi ha una major concentració d'entrada de disponibilitat de places hoteleres, per exemple.
1: No? També es parla de Santa Susana, d'això que deies, de Malgrat de Mar, però també de Mataró.
2: Mataró és clar, és una ciutat de 120.000 habitants.
1: Exacte. Ens queden més puntuacions. Mira, Dos Rius, Canet de Mar, Premià de Dalt, totes elles superen un 8,5 i són els municipis més ben valorats entre els que acumulen més de 1.000 opinions. Tenim la sort, com dèiem, de viure en un entorn privilegiat, i aquesta puntuació feta pels nostres visitants, tocant quasi el sobresalient, ens omple d'orgull.
2: I mira tu, que la Judit Neverman va fer una cançó dient, doncs, que vinc d'un poble, no?, del seu poble, Vilassar de Mar.
1: Vilassar de Mar, exacte. I abans, doncs, hem escoltat els tiets parlant del Maresme, doncs, amb molt d'amor. La veritat és que això és el que toca.

0: Doncs vinga, tota la noche en la calle.
1: Sí.
0: Apa.
1: Doncs mira, el títol no estava buscat, però tots sabem que Amaral és un grup molt compromès i darrerament doncs, han publicat unes publicacions a xarxes recolzant el cas de Mari Carmen i dient que tothom té dret a una vivenda. Vull dir, no tothom es pronuncia en aquests casos, però ells en aquest cas sí. Recordem que Amaral tanca la seva gira Dolce Vita Tour al desembre de 2026 amb dos grans concerts a Madrid i Barcelona. Madrid, també al desembre al Movistar a l'Arena, a Barcelona, el divendres 18 de desembre, al Palau Sant Jordi.
0: Mira, mira, també tenen raó en això. En este mundo no lo entiendo, eh?
1: Sí. No, és que les seves cançons diuen coses,
0: sí.
1: Diuen coses.

0: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
1: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
0: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
1: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
0: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 a.m. a 1:00 a.m, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.

0: Pugem al DeLorean.
1: Va, que sense la feina i tenim poc temps.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
2: Ja vas amb presses?
1: Ja anem amb
2: presses.
1: No
2: deies que anaves a tallar el Maggie May de Rod Stewart?
1: No l'he tallat.
2: Ja, per això ara m'apretes, eh? Ja. Sí, molt bé. Va.
1: I aquí el dolent són jo tallant el Maggie May, el classicazo. No sabem,
2: 92 dies perquè acabi l'any, eh? I primer dia del mes d'octubre. La nostra màquina viatgera ja està buscant la manteta de quadrets, eh? Per posar-la al maletí. 92 dies. Sí. Ja queda menys. Sí, sí, sí, sí. Manteta al maleter, com dèiem. Ja, preparada, per l'hivern.
1: No,
2: de moment encara no l'utilitzarà.
1: Encara no visualitzo la de la manteta, però bueno.
2: Jo tampoc, però bueno, ell ja la porta a la maleter. Va, posem la data d'avui, que és 1 d'octubre, i comencem.
1: Comencem, vale, sí, ara.
2: Va, que t'explico una història. Va ser un 1 d'octubre de l'any 1966, quan Hendrix va matar Adeu. I ho va fer a Londres, davant d'un gran públic, ens expliquem. Jimi Hendrix es va convertir en una llegenda. Hendrix era esquerrà i la seva manera de tocar la guitarra doncs era totalment imprevisible. Els seus dits lliscaven pel pal de l'instrument, fent vibrar cada corda, aconseguint melodies extraordinàries. I això només ho fa una llegenda. El públic va valorar aquest talent sense precedents i va destronar Eric Clapton, a qui considerava un déu de la guitarra als anys 60. Com ho va fer això? Doncs mira, va ser tal dia com avui, de l'any 1966. El grup Cream, la banda on tocava Clapton, tocava al London Polytechnic. Jimmy, que era gran fan d'aquesta banda, de Cream, va suplicar al seu mànager que el portés a veure el seu directe. Després de les salutacions, hola, què tal, jo Hendrix, jo tal, Hendrix va demanar si podia tocar amb ells i la banda va acceptar. Crasso error. Perquè, clar, què va passar? Doncs que Hendrix va començar a tocar la guitarra amb el seu estil, amb la seva passió. Eric Clapton va quedar totalment bocabadat, tant que no va fer res més que sortir de l'escenari i el va deixar allà sol. És com una mesura... Trobo que va fer gran a
1: és molt humil, això,
2: a Eric Clapton.
1: És perquè... molt humil, perquè és reconèixer que hi ha algú millor que jo.
2: És reconèixer que, ostres... qui és aquesta persona? Anem a deixar-li el seu espai. Doncs això és el que va fer. Va ser tal que la impressió que va causar doncs, l'actuació de Jimi Hendrix en el públic, que la conclusió del moment viscut va ser que Hendrix havia matat Adeu, tot i que Adeu estava decidida a reconquerir el seu territori i, òbviament, ho va fer. Només 4 anys abans, 1 d'octubre de l'any 1962, els Beatles signen amb el mànager que canviaria la seva història, Brian Epstein. Però avui ens quedem amb un grup que sé que t'agradarà reviure.
1: Oh, oh. Oh, oh, oh, oh.
2: I a mi
1: ja
2: també.
1: Jo, que anem tard i si cal, acabarem el programa 5 minuts tard, però aquesta cançó no la tallo.
2: És l'1 d'octubre del 1992 quan surt el single de presentació del disc Automatic for the People, anomenat Drive, un àlbum que guardava moltes joies com aquest Man on the Moon, que avui no sé si has vist la notícia de que els Estats Units envien a 4 persones a la Lluna.
1: Un altre cop.
2: O sigui, un altre cop. Així que, mira... The Man on the Moon, en aquest cas, 4 mans on the moon, a veure què passa, deixem que soni.
1: Només mans, the woman res, eh?
2: De moment mans. A veure, Estats Units, Trump...
1: Ja.
2: T'estranya?

0: El clàssic dels Men on the Moon, que, per cert, hem de dir que sí que hi ha una dona.
1: En honor, en honor a la veritat, direm, perquè hem fet una recerca, que no només hi ha una dona, sinó que l'expedició està comandada per una dona.
0: Ah,
1: aquesta dona es diu, espera que la busco. Sí, Jessica Watkins. Aquesta és la comandant d'aquesta nova expedició que durarà 7 hores 30 minuts. Em sembla poc, no?
0: Sí, bastant poc, eh? Deixa'm un l'aire, això. Donem pas a en Carles Olivets, que ens acompanya aquesta nit amb l'Hora de les Notes.

Aquesta nit tenim una variada selecció de cançons amb un mateix denominador comú. Jo diria que l'elegància. Sí, perquè podràs escoltar a artistes com Otis Kane, Victoria Monet, Windsor Surfshit, Penelope Robot, i ens aturarem per descobrir vàries de les cançons d'un jove britànic anomenat Charlie Gere, que per cert ja comença a tenir un forat entre els nous valors musicals que destaquen en aquest 2026 i que segur el tindrem en el radar de l'hora de les notes. Aquí et deixo amb un petit tast del que podràs escoltar. Es diu Jennifer. Us espero aquesta nit a les 10 a l'hora de les notes.

0: doncs, que sona, que bé que sona, això.
1: Sona molt i molt bé. És que realment és música per relaxar-se, per acabar el dia i per gaudir.
0: Per conèixer i nous valors.
1: Exacte, desconèixer noves propostes. És a dir, cada dijous de 10 a 11 de la nit amb en Carles Gilibets a Ràdio Marina.
0: Acabem, eh?
1: Acabem en 7 minuts, però una petita pausa i de seguida comencem a proposar l'enquesta de la cançó
0: setmana.
1: De la setmana. Sí, d'aquesta setmana, sí.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat, un viatge pel termalisme, un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
6: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
7: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
0: Aquesta és una màquina que no s'atura. Cada setmana doncs fem noves propostes per la nostra cançó de la setmana. Ja hem triat la que sonarà durant tota aquesta setmana. Hem de triar la de la setmana vinent. Així que molt atents, perquè ja que la setmana vinent comencen aquests quatre concerts històrics de comiat de Oques Grasses els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre a l'Estadi Olímpic. Nosaltres aquesta setmana proposem quina és la teva cançó favorita d'Oques Grasses. I en proposem, de tot l'historial de cançons que tenen, en proposem tres. La primera és aquesta.

0: Un àlbum preciós, un àlbum editat el 2021 a tope amb la vida i una primera proposta que es diu Elefants.
1: Primera proposta, segona.
0: Una de més recent, del 2024, des de... doncs el seu Fruit del deliri, aquest darrer treball, més recent treball de les Oques Grasses, una oda a la vida i a l'amor, que es diu Sort de tu.
1: M'encanta aquesta cançó, és bonica, no, següent, el següent,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.

0: Costa, costa, eh? Costa tallar segons quins missatges, eh? D'aquesta cançó. Va, la nostra tercera proposta és una proposta, una cançó editada el 2019 d'un àlbum anomenat Fans del Sol.
1: Fans del Sol és també una de les conegudes d'Oques Grasses. Segur, tot això sonarà, segur, als concerts, eh?
0: Home, i tant, clar. És un concert de comiat. Jo crec que faran un repàs, un històric del més potent. I aquestes, doncs, jo crec que són tres que els representen i molt. Són ben diferents entre si, les tres cançons. La veritat és que tenen una oferta molt, molt variada, les Oques Grasses, ja ho sabem. Per això, doncs, es generen tanta expectació i genera tant d'amor. I aquesta... És que és un... El que faran serà història aquesta propera setmana, perquè han venut més de 220.000 entrades. O sigui, és una absoluta barbaritat. I no t'ho perdis, el 22 de setembre, que s'alliberaven entrades, perquè per això que dèiem de la nova reconstitució d'escenari i tal, els preus es van disparar un 830%. O sigui, les entrades anaven des de 400 i pico d'euros cap amunt, eh? Precisament es parlava, doncs, d'aquests preus exagerats, desorbitats, de les entrades d'Oques i de les entrades d'Oasis, que déu-n'hi-do tant.
1: Un altre, sí. Això ho va parlar un altre dia, eh?
0: Sí.
1: Apa, bon dia.
0: Gràcies,
1: in
0: igualment.
1: In the morning, on sigui.
0: Adéu.

0: Matí 360 a Ràdio Marina, 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El productor de pel·lícules com el Carràs, Balandrau o el mestre que va prometre al mar, Tono Folguera, rebrà el Premi d'Honor del 3er Festival de Cinema de Blanes. El certamen se celebrarà del 5 al 11 d'octubre i tindrà com a eix principal la projecció de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs presentats de 111 països. El Premi d'Honor es lliurarà el dilluns 5 d'octubre durant la gala inaugural al Teatre de Blanes. L'acte inclourà també la projecció de Balandrau, Ben Salvatge i una taula rodona amb membres de l'equip tècnic i interpretatiu de la pel·lícula. Durant la setmana s'han programat 13 sessions de projeccions. Entre els curtmetratges seleccionats hi ha 4 produccions de comarques gironines. La gala de clausura i lliurament de premis serà dissabte 10 d'octubre presentada per Espartac Peran. I l'Institut d'Assistència Sanitària i l'Hospital Josep Trueta de Girona demanen la participació dels pacients per ajudar a definir com ha de ser el futur campus de salut. Els dos centres han obert una crida ciutadana per recollir les opinions i experiències de les persones que actualment utilitzen els serveis sanitaris. L'objectiu és detectar aspectes que es poden millorar, especialment en qüestions com les gestions administratives, els tràmits o la relació dels pacients amb l'hospital. Les persones interessades poden inscriure's a través d'un formulari i participar en aquest procés de reflexió. El futur Campus de Salut de Girona ha d'incloure el nou Hospital Josep Trueta i integrar diferents espais assistencials, sanitaris i de recerca. De l'àmbit general, destaquem que els Mossos d'Esquadra alerten que el crim organitzat està guanyant presència en alguns barris de Catalunya i adverteixen del risc de corrupció policial, especialment vinculada al tràfic de marihuana. Ho ha assegurat el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, durant una jornada organitzada per l'Oficina Antifrau i el Centre d'Estudis Jurídics. També ha advertit que algunes organitzacions poden arribar a controlar immobles i negocis en determinats barris i generar-hi una economia paral·lela. Pel que fa a la corrupció policial, el responsable dels Mossos ha explicat que l'expansió dels cultius de marihuana augmenta el risc que les organitzacions criminals intentin captar agents per obtenir informació sobre investigacions o dispositius policials. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous s'espera ambient ennuvolat durant bona part del dia, que pot anar acompanyat de ruixats al litoral i prelitoral, uns ruixats que poden ser localment intensos. Temperatures màximes en torn als 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Teniu més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Perfecta connexió. Quatre col·laboracions que han fet aquest parell, Shakira i Maluma. Amb aquest merengue amb ritmes caribenys, comencem. Quan són 7 els que passen a les 10 d'aquest dijous 1 d'octubre, diuen que ha passat precisament per això, per aigua.

0: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: nostàlgics. Hem viatjat a la dècada dels 80 per retrobar-nos amb aquesta cançó, amb aquest jazz de Cristina Rosenvinge i Àlex de la Nuez. Àlex i Cristina, els recordes?
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
3: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava.

0: International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
4: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha iniciat un procediment sancionador amb una multa de 12.000 euros per la comercialització d'un habitatge d'ús turístic sense llicència al carrer del Torrentó. Els serveis d'inspecció municipals van detectar un anunci en un portal immobiliari on el pis s'oferia per lloguers d'estiu per setmanes. Posteriorment, les inspectores municipals i la policia administrativa van fer una inspecció a l'immoble. Durant la visita, una de les persones allotjades va facilitar informació de la reserva corresponent a 14 nits per un import de 1.000 euros. Les comprovacions van permetre constatar que l'habitatge no disposava de la llicència necessària. A més de la sanció de 12.000 euros, ha acordat presentar cautelarment l'habitatge per impedir que continuï funcionant com a allotjament turístic. I els usuaris de la línia d'autobús entre Sant Hilari i Girona reclamen més places en els horaris de més demanda. Denuncien que els autocars sovint arriben plens i que alguns passatgers no hi poden pujar, fet que els obliga a esperar fins a una hora i mitja per agafar el següent servei. Segons Diari de Girona, la situació és especialment complicada en alguns trajectes que passen per Santa Coloma de Farners, on l'elevada demanda pot fer que els vehicles arribin sense places a les parades següents. Els afectats asseguren que la situació es repeteix des de fa anys i que ja han presentat reclamacions i recollit signatures. Segons expliquen, fa uns 3 anys l'empresa Teisa ens va anunciar un servei de reforç, però denuncien que el problema continua. De la informació d'àmbit general, destaquem que Austec, CGT i la Intersindical denuncien pressions als docents que han decidit no fer sortides ni colònies aquest curs com a mesura de protesta. Els sindicats assenyalen algunes direccions de centres, inspecció d'educació i també la pressió mediàtica perquè els professors reconsiderin la decisió. Els tres sindicats han presentat una queixa formal als serveis territorials d'educació a Lleida. Asseguren que hi ha centres on s'estarien promovent noves votacions o buscant altres fórmules per revertir acords dels claustres. Més de 1.500 centres de Catalunya s'han adherit a la iniciativa de no organitzar sortides ni colònies. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous s'espera ambient ennuvolat durant bona part del dia que pot anar acompanyat de ruixats al litoral i prelitoral, uns ruixats que poden ser localment intensos. Les temperatures màximes seran de 28 graus, demà divendres les ennuvolades seguiran, tot i que no tan abundants. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Atenció, aquest nom es diu Mari Froes. Ha revolucionat en l'escena musical internacional amb aquest Paraíso. Al costat de les freqüències, un dels nous valors a tenir molt i molt en compte que avui actua a San Francisco. Mari Froes i les freqüències. I així des del paradís saludant-te i donant-te la benvinguda si t'acabes d'afegir en aquests instants. Ets a Ràdio Marina amb la meva companyia.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han localitzat la víctima del presumpte segrest express que va tenir lloc diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir aquest possible cas de detenció il·legal.
2: De totes les bandes que som a la Federació de Bandes, des de fa un parell d'anys nosaltres hem sigut l'única banda d'aquí de les comarques de Girona. Per tant, totes aquestes edicions passades s'han fet sobretot a les províncies de Tarragona, de Lleida, de Barcelona, perquè el 90% de les bandes són d'allà. I clar, hem dit, ei, que estem aquí nosaltres també, que estem aquí a Girona, i ha sigut tot un repte el primer cop que es fa aquí a Girona.
3: I és que de vegades ens hem de fixar en la mirada externa, i les opinions externes de la gent que ens visita per adonar-nos realment d'on estem vivint, de la sort que tenim.
1: Esquerra Republicana i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació.
3: Els Estats Units envien a 4 persones a la Lluna.
4: Un altre cop.
3: O sigui, un altre cop. Així que demà no en demuen, en aquest cas, a 4. Quatre mans on damunt, a veure què passa. Deixem que soni.
4: Només mans. The woman res, eh?
3: De moment mans. A veure, Estats Units, Trump...
4: T'estranya.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Va ser una de les més agradables sorpreses del 2014, 5 anys després de la seva mort. Apareixia un àlbum anomenat Escape, un àlbum pòstum amb temes inèdits, com aquest Love Never Felt So Good, en col·laboracions tan i tan especials com la de Justin Timberlake, Michael Jackson.
1: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
2: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Saló i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
3: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.

A ritme d'aquest de Hit Song es passejava Eddie Murphy des de la banda sonora des de la pel·lícula Superdetectiva Hancock. Era l'any 1985 i sonava perquè encapçalava llistes aquest de Hit Song de Glenn Frey.

Anem una miqueta a la marxa, perquè marxem en un plàcid passeig en bicicleta, en bona companyia. Blau Mood.

0: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
1: Marta, demà pàdel a les 5.
2: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
1: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
3: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.

0: Ràdio Marina.
1: Cada dijous, de 10 a 11 de la nit.
0: Ràdio Marina.
2: Fórmula 360, amb Montse Rico.
3: La Machaya.

amb aquesta cançó ens van arribar al cor i els Dandelions s'han convertit en una de les bandes més escoltades aquest 2026. Sempre acompanyats d'aquesta noia que no és guapa, és guapíssima.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Hola, senyor Soler.
2: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extra pla i antilliscant i estic encantat.
1: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
2: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: Espanyol té el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
6: No acostuma a anar acompanyat d'una bona
4: moltes
6: salut.
4: Moltes coses.
7: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
8: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
9: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant corrent pel passadís.
8: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes que algú t'agafi.
9: Espero que algú t'agafi. Més bé que t'asseguris que hi ha algú altre costat.
10: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lluita.
11: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
12: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
13: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
14: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

Ens van encantar amb aquests de Beautiful Colors. I així pintant de colors bonics i des de la banda sonora d'aquest anime anomenat Kaiho. En Guàrdia Pública arriben a les notícies, les de les 12, no marxis.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han localitzat la víctima del presumpte segrest exprés que va tenir lloc diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir aquest possible cas de detenció il·legal. Els fets van passar diumenge cap a 2:15 de la nit en una zona als afores de Calella. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de l'interior del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La víctima ja ha estat localitzada, tot i que els Mossos no han donat més informació sobre les circumstàncies de la localització. I el Museu Romà de Blanes ha incorporat una recreació de la vida de Lucius Satrius, considerat el primer ciutadà documentat de la vila. És una de les novetats del Centre d'Interpretació Blandà i Ciutat Romana, que també ha preparat noves activitats per als mesos d'octubre, novembre i desembre. El museu també ha incorporat la reproducció d'un soldat romà amb la indumentària i l'equipament de l'època, que permet conèixer la funció de les diferents peces i el seu paper dins de l'exèrcit. A banda d'aquests nous elements permanents, fins al desembre s'han programat 3 teatralitzacions històriques i 2 xerrades. Les activitats abordaran qüestions com l'ús de l'argila, la medicina i les termes romanes, els rituals funeraris o l'esclavitud i l'accés a la llibertat a l'antiga Roma. De l'àmbit general, destaquem que aquest dijous 1 d'octubre entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb noves normes per a motoristes, ciclistes, usuaris de patinets i conductors. Entre les principals novetats, els motoristes i passatgers hauran de portar guants de protecció en vies interurbanes i calçat tancat en tot tipus de vies. Pel que fa als patinets elèctrics, s'estableix una edat mínima de 15 anys i l'obligació de portar casc. A la nit o en situacions de baixa visibilitat també hauran de portar elements reflectants. La reforma també elimina les excepcions que permetin els ciclistes circular sense casc en determinades situacions en vies interurbanes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres tindrem nuvolositat variable repartida pel territori que poden deixar ruixats. Les temperatures màximes arribaran a valor de 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han localitzat la víctima del presumpte segrest express que va tenir lloc diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir aquest possible cas de detenció il·legal.
2: De totes les bandes que som a la Federació de Bandes, des de fa un parell d'anys nosaltres hem sigut l'única banda d'aquí de les comarques de Girona. Per tant, totes aquestes edicions passades s'han fet sobretot a les províncies de Tarragona, de Lleida, de Barcelona, perquè el 90% de les bandes són d'allà. I clar, hem dit, ei, que estem aquí nosaltres també, que estem aquí a Girona, i ha sigut tot un repte el primer cop que es fa aquí a Girona.
3: I és que de vegades ens hem de fixar amb la mirada externa, i les opinions externes de la gent que ens visita per donar-nos realment d'on estem vivint, de la sort que tenim.
1: Esquerra Republicana i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació.
3: Els Estats Units envien a 4 persones a la Lluna.
4: Un altre cop.
3: O sigui, un altre cop. Així que demà no en demuen, en aquest cas, a 4. Quatre mans on damunt, a veure què passa, deixem que soni.
4: Només mans, de woman res, eh?
3: De moment mans. A veure, Estats Units, Trump...
4: Ja.
3: T'estranya.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat, un viatge pel termalisme, un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
5: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.

Gràcies a la seva love story particular, ha estat una de les grans i més positives notícies d'aquest 2026, que se'ns ha casat la Taylor, sí? Darrerament, però, en aquests darrers dies, ha afegit 4 premis MTV Awards més a la seva estanteria, que ja és la coronada amb més premis de la història, en 33, ni més ni menys, a Taylor Swift. Aquesta showgirl que ja fa molts anys que està entre nosaltres i que t'ho dic. Dos minuts per 2:15 del migdia. Pas a pas, cançó a cançó, èxit a èxit. Passen els minuts que compartim amb tu. Els aprofitarem, i tant que sí. El segell indiscutible, el segell de la casa de Via Milky Way, al capdavant de la Casa Azul.

0: El dissabte 10 d'octubre vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines: pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets, i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record t'ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
4: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
5: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
6: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar amb música en viu.
5: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
6: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
5: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
7: Ràdio Marina.
8: L'agenda de Ràdio Marina.
9: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
10: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes aquest divendres, demà divendres, presentació del llibre Montsoriu, l'evolució d'un gran castell feudal. El primer casino de Blanes serà a les 7 del vespre, és una activitat emmarcada en el projecte En ruta amb els Cabrera. També fins al dia 3 s'està celebrant el tercer festival Talent Blanenc i el mateix dia 3, dissabte, trobada de bandes de música de Catalunya a diversos punts del municipi. A Lloret de Mar celebren aquest cap de setmana el Festival Monfoto, la 30a edició, des de divendres fins diumenge amb diverses activitats al Teatre de Lloret. A Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica a la cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre i també destaquem a Pineda la Setmana de la Gent Gran, també amb diferents activitats esportives, jocs de taula i sessions i també tallers de coaching s'allargaran fins al proper diumenge dia 4. A Tordera, el dissabte 3 d'octubre, Fira Medieval de Tordera, de 10 del matí a 10 del vespre, al Parc de la Mollera, amb música, parades d'artesania, tallers i atraccions medievals. I aquest proper diumenge, a Tordera, al Teatre Clavé, per fi me'n vaig amb Carles Sanz a les 6 de la tarda. A Santa Susana, fins l'11 d'octubre, hi ha el Festival Oktoberfest, amb música, gastronomia i cervesa. I a Palafolls, fins demà 2 d'octubre, el cicle clàssica a Sant Genís, a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. Acabem a Brunyola. El dissabte dia 3, l'Avellana Fest amb diverses actuacions i és el preludi de la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva que tindrà lloc el cap de setmana del 9, 10 i 11 d'octubre.
8: L'agenda de Ràdio Marina.
9: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
11: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Tot, no per una, sinó per moltes cançons i 7 concerts. Aquest Nadal, Joan Dausà.
1: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada, uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls, plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
2: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
0: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
4: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
5: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
4: Genial. I TAC també, oi?
5: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
4: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
5: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
0: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-33-4500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Dues dones protagonistes en aquests darrers minuts que ens acompanyaran a la una. Per una banda, Chrissy Hynde, al capdavant de Pretenders, aquesta rockera a la que admiro profundament i que sona així en aquest Human. Per l'altra, Sia Fuller, que serà la que ens portarà de la mà fins a les notícies a la una. I és que el que sonarà ara doncs, va marcar un abans i un després a la carrera musical de David Guetta. Estem parlant del seu fantàstic Titanium, cantat per Sia. Així que marxem demà una miqueta més. Esperem que les pluges no ens aturin en cap lloc. Sobretot, molta precaució, ens trobem demà a la segona hora del matí, 360. Salutacions de Montse Rico.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El productor de pel·lícules com El Carràs, Balandrau o El mestre que va prometre al mar, Tono Folguera, rebrà el Premi d'Honor del 3er Festival de Cinema de Blanes. El certamen se celebrarà del 5 al 11 d'octubre i tindrà com a eix principal la projecció de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs presentats de 111 països. El Premi d'Honor es lliurarà el dilluns 5 d'octubre durant la gala inaugural al Teatre de Blanes. L'acte inclourà també la projecció de Balandrau, Ben Salvatge i una taula rodona amb membres de l'equip tècnic i interpretatiu de la pel·lícula. Durant la setmana s'han programat 13 sessions de projeccions. Entre els curtmetratges seleccionats hi ha 4 produccions de comarques gironines. La gala de clausura i lliurament de premis serà dissabte 10 d'octubre presentada per Espartac Paran. I l'Institut d'Assistència Sanitària i l'Hospital Josep Trueta de Girona demanen la participació dels pacients per ajudar a definir com ha de ser el futur campus de salut. Els dos centres han obert una crida ciutadana per recollir les opinions i experiències de les persones que actualment utilitzen els serveis sanitaris. L'objectiu és detectar aspectes que es poden millorar, especialment en qüestions com les gestions administratives, els tràmits o la relació dels pacients amb l'hospital. Les persones interessades poden inscriure's a través d'un formulari i participar en aquest procés de reflexió. El futur campus de salut de Girona ha d'incloure el nou hospital Josep Trueta i integrar diferents espais assistencials, sanitaris i de recerca. De l'àmbit general, destaquem que els Mossos d'Esquadra alerten que el crim organitzat està guanyant presència en alguns barris de Catalunya i adverteixen del risc de corrupció policial, especialment vinculada al tràfic de marihuana. Ho ha assegurat el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, durant una jornada organitzada per l'Oficina Antifrau i el Centre d'Estudis Jurídics. També ha advertit que algunes organitzacions poden arribar a controlar immobles i negocis en determinats barris i generar-hi una economia paral·lela. Pel que fa a la corrupció policial, el responsable dels Mossos ha explicat que l'expansió dels cultius de marihuana augmenta el risc que les organitzacions criminals intentin captar agents per obtenir informació sobre investigacions o dispositius policials. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous s'espera ambient ennuvolat durant bona part del dia, que pot anar acompanyat de ruixats al litoral i prelitoral, uns ruixats que poden ser localment intensos. Temperatures màximes en torn als 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Teniu més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han localitzat la víctima del presumpte segrest express que va tenir lloc diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir aquest possible cas de detenció il·legal.
2: De totes les bandes que som a la Federació de Bandes, des de fa un parell d'anys nosaltres hem sigut l'única banda d'aquí de les comarques de Girona. Per tant, totes aquestes edicions passades s'han fet sobretot a les províncies de Tarragona, de Lleida, de Barcelona, perquè el 90% de les bandes són d'allà. I clar, hem dit, ei, que estem aquí nosaltres també, que estem aquí a Girona, i ha sigut tot un repte el primer cop que es fa aquí a Girona.
3: I és que de vegades ens hem de fixar amb la mirada externa, i les opinions externes de la gent que ens visita per donar-nos realment d'on estem vivint, de
1: Exacte.
3: La sort que tenim.
1: Esquerra Republicana i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació.
3: Els Estats Units envien a 4 persones a la Lluna.
1: Un altre cop.
3: O sigui, un altre cop. Així que demanen de moment, en aquest cas, a 4. Quatre mans on damunt, a veure què passa. Deixem que soni.
1: Només mans. The woman res, eh?
3: De moment mans. A veure, Estats Units, Trump...
1: Ja.
3: T'estranya.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Muralla Òptica.

0: grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha iniciat un procediment sancionador amb una multa de 12.000 euros per la comercialització d'un habitatge d'ús turístic sense llicència al carrer del Torrentó. Els serveis d'inspecció municipals van detectar un anunci en un portal immobiliari on el pis s'oferia per lloguers d'estiu per setmanes. Posteriorment, les inspectores municipals i la policia administrativa van fer una inspecció a l'immoble. Durant la visita, una de les persones allotjades va facilitar informació de la reserva corresponent a 14 nits per un import de 1.000 euros. Les comprovacions van permetre constatar que l'habitatge no disposava de la llicència necessària. A més de la sanció de 12.000 euros, ha acordat presentar cautelarment l'habitatge per impedir que continuï funcionant com a allotjament turístic. I els usuaris de la línia d'autobús entre Sant Hilari i Girona reclamen més places en els horaris de més demanda. Denuncien que els autocars sovint arriben plens i que alguns passatgers no hi poden pujar, fet que els obliga a esperar fins a una hora i mitja per agafar el següent servei. Segons Diari de Girona, la situació és especialment complicada en alguns trajectes que passen per Santa Coloma de Farners, on l'elevada demanda pot fer que els vehicles arribin sense places a les parades següents. Els afectats asseguren que la situació es repeteix des de fa anys i que ja han presentat reclamacions i recollit signatures. Segons expliquen, fa uns 3 anys l'empresa Teisa els va anunciar un servei de reforç, però denuncien que el problema continua. De la informació d'àmbit general, destaquem que Austec, CGT i la Intersindical denuncien pressions als docents que han decidit no fer sortides ni colònies aquest curs com a mesura de protesta. Els sindicats assenyalen algunes direccions de centres, inspecció d'educació i també la pressió mediàtica perquè els professors reconsiderin la decisió. Els tres sindicats han presentat una queixa formal als serveis territorials d'educació a Lleida. Asseguren que hi ha centres on s'estarien promovent noves votacions o buscant altres fórmules per revertir acords dels claustres. Més de 1.500 centres de Catalunya s'han adherit a la iniciativa de no organitzar sortides ni colònies. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous s'espera ambient ennuvolat durant bona part del dia que pot anar acompanyat de ruixats al litoral i prelitoral, uns ruixats que poden ser localment intensos. Les temperatures màximes seran de 28 graus, demà divendres les nuvolades seguiran, tot i que no tan abundants. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
3: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
4: L'hora de les notes.
3: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
4: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
3: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with
1: me? Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han localitzat la víctima del presumpte segrest express que va tenir lloc diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir aquest possible cas de detenció il·legal. Els fets van passar diumenge cap a 2:15 de la nit en una zona als afores de Calella. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de l'interior del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La víctima ja ha estat localitzada, tot i que els Mossos no han donat més informació sobre les circumstàncies de la localització. I el Museu Romà de Blanes ha incorporat una recreació de la vida de Lucius Satrius, considerat el primer ciutadà documentat de la vila. És una de les novetats del Centre d'Interpretació Blandà i Ciutat Romana, que també ha preparat noves activitats per als mesos d'octubre, novembre i desembre. El museu també ha incorporat la reproducció d'un soldat romà amb la indumentària i l'equipament de l'època, que permet conèixer la funció de les diferents peces i el seu paper dins de l'exèrcit. A banda d'aquests nous elements permanents, fins al desembre s'han programat 3 teatralitzacions històriques i 2 xerrades. Les activitats abordaran qüestions com l'ús de l'argila, la medicina i les termes romanes, els rituals funeraris o l'esclavitud i l'accés a la llibertat a l'antiga Roma. De l'àmbit general, destaquem que aquest dijous 1 d'octubre entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb noves normes per a motoristes, ciclistes, usuaris de patinets i conductors. Entre les principals novetats, els motoristes i passatgers hauran de portar guants de protecció en vies interurbanes i calçat tancat en tot tipus de vies. Pel que fa als patinets elèctrics, s'estableix una edat mínima de 15 anys i l'obligació de portar casc. A la nit o en situacions de baixa visibilitat també hauran de portar elements reflectants. La reforma també elimina les excepcions que permetin els ciclistes circular sense casc en determinades situacions en vies interurbanes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres tindrem nuvolositat variable repartida pel territori que poden deixar ruixats. Les temperatures màximes arribaran a valor de 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han localitzat la víctima del presumpte segrest express que va tenir lloc diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir aquest possible cas de detenció il·legal.
2: De totes les bandes que som a la Federació de Bandes, des de fa un parell d'anys nosaltres hem sigut l'única banda d'aquí de les comarques de Girona. Per tant, totes aquestes edicions passades s'han fet sobretot a les províncies de Tarragona, de Lleida, de Barcelona, perquè el 90% de les bandes són d'allà. I clar, hem dit, ei, que estem aquí nosaltres també, que estem aquí a Girona, i ha sigut tot un repte el primer cop que es fa aquí a Girona.
3: I és que de vegades ens hem de fixar amb la mirada externa, i les opinions externes de la gent que ens visita per adonar-nos realment d'on estem vivint, de la sort que tenim.
1: Esquerra Republicana i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació.
3: Els Estats Units envien a 4 persones a la Lluna.
4: Un altre cop.
3: O sigui, un altre cop. Així que demanen de moment, en aquest cas, a 4. Quatre mans on damunt, a veure què passa. Deixem que soni.
4: Només mans. De woman res, eh?
3: De moment mans. A veure, Estats Units, Trump...
4: Ja.
3: T'estranya.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.

0: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.

0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
1: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada, uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls, plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
4: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.com.
1: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El productor de pel·lícules com Alcarràs, Balandrau o El mestre que va prometre al mar, Tono Folguera, rebrà el Premi d'Honor del 3er Festival de Cinema de Blanes. El certamen se celebrarà del 5 al 11 d'octubre i tindrà com a eix principal la projecció de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs presentats de 111 països. El Premi d'Honor es lliurarà el dilluns 5 d'octubre durant la gala inaugural al Teatre de Blanes. L'acte inclourà també la projecció de Balandrau, Ben Salvatge i una taula rodona amb membres de l'equip tècnic i interpretatiu de la pel·lícula. Durant la setmana s'han programat 13 sessions de projeccions. Entre els curtmetratges seleccionats hi ha 4 produccions de comarques gironines. La gala de clausura i lliurament de premis serà dissabte 10 d'octubre, presentada per Espàrtac Peran. I l'Institut d'Assistència Sanitària i l'Hospital Josep Trueta de Girona demanen la participació dels pacients per ajudar a definir com ha de ser el futur campus de salut. Els dos centres han obert una crida ciutadana per recollir les opinions i experiències de les persones que actualment utilitzen els serveis sanitaris. L'objectiu és detectar aspectes que es poden millorar, especialment en qüestions com les gestions administratives, els tràmits o la relació dels pacients amb l'hospital. Les persones interessades poden inscriure's a través d'un formulari i participar en aquest procés de reflexió. El futur Campus de Salut de Girona ha d'incloure el nou Hospital Josep Trueta i integrar diferents espais assistencials, sanitaris i de recerca. De l'àmbit general, destaquem que els Mossos d'Esquadra alerten que el crim organitzat està guanyant presència en alguns barris de Catalunya i adverteixen del risc de corrupció policial, especialment vinculada al tràfic de marihuana. Ho ha assegurat el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, durant una jornada organitzada per l'Oficina Antifrau i el Centre d'Estudis Jurídics. També ha advertit que algunes organitzacions poden arribar a controlar immobles i negocis en determinats barris i generar-hi una economia paral·lela. Pel que fa a la corrupció policial, el responsable dels Mossos ha explicat que l'expansió dels cultius de marihuana augmenta el risc que les organitzacions criminals intentin captar agents per obtenir informació sobre investigacions o dispositius policials. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous s'espera ambient ennuvolat durant bona part del dia, que pot anar acompanyat de ruixats al litoral i prelitoral, uns ruixats que poden ser localment intensos. Temperatures màximes en torn als 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Teniu més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
2: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
6: No acostuma a anar acompanyat d'una bona salut.
7: Moltes coses.
8: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
9: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.

0: Cada vegada que sona aquesta cançó, m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
1: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú... esperes que algú t'agafi.
0: Espero que algú t'agafi. Més mal que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
2: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lluita.
3: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència...
4: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
5: Sobre el Correcaminos, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
6: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
7: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha iniciat un procediment sancionador amb una multa de 12.000 euros per la comercialització d'un habitatge d'ús turístic sense llicència al carrer del Torrentó. Els serveis d'inspecció municipals van detectar un anunci en un portal immobiliari on el pis s'oferia per lloguers d'estiu per setmanes. Posteriorment, les inspectores municipals i la policia administrativa van fer una inspecció a l'immoble. Durant la visita, una de les persones allotjades va facilitar informació de la reserva corresponent a 14 nits per un import de 1.000 euros. Les comprovacions van permetre constatar que l'habitatge no disposava de la llicència necessària. A més de la sanció de 12.000 euros, ha acordat presentar cautelarment l'habitatge per impedir que continuï funcionant com a allotjament turístic. I els usuaris de la línia d'autobús entre Sant Hilari i Girona reclamen més places en els horaris de més demanda. Denuncien que els autocars sovint arriben plens i que alguns passatgers no hi poden pujar, fet que els obliga a esperar fins a una hora i mitja per agafar el següent servei. Segons Diari de Girona, la situació és especialment complicada en alguns trajectes que passen per Santa Coloma de Farners, on l'elevada demanda pot fer que els vehicles arribin sense places a les parades següents. Els afectats asseguren que la situació es repeteix des de fa anys i que ja han presentat reclamacions i recollit signatures. Segons expliquen, fa uns 3 anys l'empresa Teisa ens va anunciar un servei de reforç, però denuncien que el problema continua. De la informació d'àmbit general, destaquem que Austec, CGT i la Intersindical denuncien pressions als docents que han decidit no fer sortides ni colònies aquest curs com a mesura de protesta. Els sindicats assenyalen algunes direccions de centres, inspecció d'educació i també la pressió mediàtica perquè els professors reconsiderin la decisió. Els tres sindicats han presentat una queixa formal als serveis territorials d'educació a Lleida. Asseguren que hi ha centres on s'estarien promovent noves votacions o buscant altres fórmules per revertir acords dels claustres. Més de 1.500 centres de Catalunya s'han adherit a la iniciativa de no organitzar sortides ni colònies. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous s'espera ambient ennuvolat durant bona part del dia que pot anar acompanyat de ruixats al litoral i prelitoral, uns ruixats que poden ser localment intensos. Les temperatures màximes seran de 28 graus, demà divendres les nuvolades seguiran, tot i que no tan abundants. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han localitzat la víctima del presumpte segrest express que va tenir lloc diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir aquest possible cas de detenció il·legal.
2: De totes les bandes que som a la Federació de Bandes, des de fa un parell d'anys nosaltres hem sigut l'única banda d'aquí de les comarques de Girona. Per tant, totes aquestes edicions passades s'han fet sobretot a les províncies de Tarragona, de Lleida, de Barcelona, perquè el 90% de les bandes són d'allà. I clar, hem dit, ei, que estem aquí nosaltres també, que estem aquí a Girona, i ha sigut tot un repte el primer cop que es fa aquí a Girona.
3: I és que de vegades ens hem de fixar amb la mirada externa, i les opinions externes de la gent que ens visita per donar-nos realment d'on estem vivint, de la sort que tenim.
1: Esquerra Republicana i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació.
3: Els Estats Units envien a 4 persones a la Lluna.
4: Un altre cop.
3: O sigui, un altre cop. Així que demano de moment, en aquest cas, a 4. Quatre mans on damunt, a veure què passa. Deixem que soni.
4: Només mans, de woman res, eh?
3: De moment mans. A veure, Estats Units, Trump...
4: Ja.
3: T'estranya.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Marta, demà pàdel a les 5.
1: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
0: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dents.
2: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.

0: I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
3: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
4: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival. Radio
5: Marina. L'agenda de Radio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes. Aquest divendres, demà divendres, presentació del llibre Montsoriu, l'evolució d'un gran castell feudal. El primer casino de Blanes serà a les 7 del vespre. És una activitat emmarcada en el projecte En ruta amb els Cabrera. També fins al dia 3 s'està celebrant el tercer festival Talent Blanenc. I el mateix dia 3, dissabte, trobada de bandes de música de Catalunya a diversos punts del municipi. A Lloret de Mar celebren aquest cap de setmana el Festival Montfoto, la 30a edició, des de divendres fins diumenge amb diverses activitats al Teatre de Lloret. A Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica La Cuina del Cimitomba fins al 4 d'octubre i també destaquem a Pineda la Setmana de la Gent Gran, també amb diferents activitats esportives, jocs de taula i sessions i també tallers de coaching s'allargaran fins al proper diumenge dia 4. A Tordera, el dissabte 3 d'octubre, Fira Medieval de Tordera, de 10 del matí a 10 del vespre, al Parc de la Mollera, amb música, parades d'artesania, tallers i atraccions medievals. I aquest proper diumenge a Tordera, al Teatre Clavé, Per fi me'n vaig, amb Carles Sanz, a les 6 de la tarda. A Santa Susana, fins l'11 d'octubre, hi ha el Festival Oktoberfest, amb música, gastronomia i cervesa. I a Palafolls, fins demà 2 d'octubre, el cicle clàssic a Sant Genís, a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. Acabem a Brunyola. El dissabte, dia 3, l'Avellana Fes, amb diverses actuacions, i és el preludi de la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva, que tindrà lloc el cap de setmana del 9, 10 i 11 d'octubre.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han localitzat la víctima del presumpte segrest express que va tenir lloc diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir aquest possible cas de detenció il·legal. Els fets van passar diumenge cap a 2:15 de la nit en una zona als afores de Calella. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de l'interior del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La víctima ja ha estat localitzada, tot i que els Mossos no han donat més informació sobre les circumstàncies de la localització. I el Museu Romà de Blanes ha incorporat una recreació de la vida de Lucius Satrius, considerat el primer ciutadà documentat de la vila. És una de les novetats del Centre d'Interpretació Blandà i Ciutat Romana, que també ha preparat noves activitats per als mesos d'octubre, novembre i desembre. El museu també ha incorporat la reproducció d'un soldat romà amb la indumentària i l'equipament de l'època, que permet conèixer la funció de les diferents peces i el seu paper dins de l'exèrcit. A banda d'aquests nous elements permanents, fins al desembre s'han programat 3 teatralitzacions històriques i 2 xerrades. Les activitats abordaran qüestions com l'ús de l'argila, la medicina i les termes romanes, els rituals funeraris o l'esclavitud i l'accés a la llibertat a l'antiga Roma. De l'àmbit general, destaquem que aquest dijous 1 d'octubre entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb noves normes per a motoristes, ciclistes, usuaris de patinets i conductors. Entre les principals novetats, els motoristes i passatgers hauran de portar guants de protecció en vies interurbanes i calçat tancat en tot tipus de vies. Pel que fa als patinets elèctrics, s'estableix una edat mínima de 15 anys i l'obligació de portar casc. A la nit o en situacions de baixa visibilitat també hauran de portar elements reflectants. La reforma també elimina les excepcions que permetin els ciclistes circular sense casc en determinades situacions en vies interurbanes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres tindrem nuvolositat variable repartida pel territori que poden deixar ruixats. Les temperatures màximes arribaran a valor de 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han localitzat la víctima del presumpte segrest express que va tenir lloc diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir aquest possible cas de detenció il·legal.
2: De totes les bandes que som a la Federació de Bandes, des de fa un parell d'anys nosaltres hem sigut l'única banda d'aquí de les comarques de Girona. Per tant, totes aquestes edicions passades s'han fet sobretot a les províncies de Tarragona, de Lleida, de Barcelona, perquè el 90% de les bandes són d'allà. I clar, hem dit, ei, que estem aquí nosaltres també, que estem aquí a Girona, i ha sigut tot un repte el primer cop que es fa aquí a Girona.
3: I és que de vegades ens hem de fixar amb la mirada externa, i les opinions externes de la gent que ens visita per donar-nos realment d'on estem vivint, de la sort que tenim.
1: Esquerra Republicana i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació.
3: Els Estats Units envien a 4 persones a la Lluna.
4: Un altre cop.
3: O sigui, un altre cop. Així que demanen de moment, en aquest cas, a 4. Quatre mans on damunt, a veure què passa. Deixem que soni.
4: Només mans. The woman res, eh?
3: De moment mans. A veure, Estats Units, Trump...
4: Ja.
3: T'estranya.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El dissabte 10 d'octubre vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines: pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets, i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
3: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplai antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
4: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
3: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26.
5: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.

0: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
1: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
0: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 7:15.
1: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
0: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
1: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El productor de pel·lícules com Alcarràs, Balandrau o El mestre que va prometre al mar, Tono Folguera, rebrà el Premi d'Honor del 3er Festival de Cinema de Blanes. El certamen se celebrarà del 5 al 11 d'octubre i tindrà com a eix principal la projecció de 108 curtmetratges seleccionats entre més de 4.000 treballs presentats de 111 països. El Premi d'Honor es lliurarà el dilluns 5 d'octubre durant la gala inaugural al Teatre de Blanes. L'acte inclourà també la projecció de Balandrau, Ben Salvatge i una taula rodona amb membres de l'equip tècnic i interpretatiu de la pel·lícula. Durant la setmana s'han programat 13 sessions de projeccions. Entre els curtmetratges seleccionats hi ha 4 produccions de comarques gironines. La gala de clausura i lliurament de premis serà dissabte 10 d'octubre, presentada per Espartac Peran. I l'Institut d'Assistència Sanitària i l'Hospital Josep Trueta de Girona demanen la participació dels pacients per ajudar a definir com ha de ser el futur campus de salut. Els dos centres han obert una crida ciutadana per recollir les opinions i experiències de les persones que actualment utilitzen els serveis sanitaris. L'objectiu és detectar aspectes que es poden millorar, especialment en qüestions com les gestions administratives, els tràmits o la relació dels pacients amb l'hospital. Les persones interessades poden inscriure's a través d'un formulari i participar en aquest procés de reflexió. El futur Campus de Salut de Girona ha d'incloure el nou Hospital Josep Trueta i integrar diferents espais assistencials, sanitaris i de recerca. De l'àmbit general, destaquem que els Mossos d'Esquadra alerten que el crim organitzat està guanyant presència en alguns barris de Catalunya i adverteixen del risc de corrupció policial, especialment vinculada al tràfic de marihuana. Ho ha assegurat el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, durant una jornada organitzada per l'Oficina Antifrau i el Centre d'Estudis Jurídics. També ha advertit que algunes organitzacions poden arribar a controlar immobles i negocis en determinats barris i generar-hi una economia paral·lela. Pel que fa a la corrupció policial, el responsable dels Mossos ha explicat que l'expansió dels cultius de marihuana augmenta el risc que les organitzacions criminals intentin captar agents per obtenir informació sobre investigacions o dispositius policials. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous s'espera ambient ennuvolat durant bona part del dia, que pot anar acompanyat de ruixats al litoral i prelitoral, uns ruixats que poden ser localment intensos. Temperatures màximes en torn als 28 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Teniu més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han localitzat la víctima del presumpte segrest express que va tenir lloc diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir aquest possible cas de detenció il·legal.
2: De totes les bandes que som a la Federació de Bandes, des de fa un parell d'anys nosaltres hem sigut l'única banda d'aquí de les comarques de Girona. Per tant, totes aquestes edicions passades s'han fet sobretot a les províncies de Tarragona, de Lleida, de Barcelona, perquè el 90% de les bandes són d'allà. I clar, hem dit, ei, que estem aquí nosaltres també, que estem aquí a Girona, i ha sigut tot un repte el primer cop que es fa aquí a Girona.
3: I és que de vegades ens hem de fixar en la mirada externa, i les opinions externes de la gent que ens visita per donar-nos realment d'on estem vivint, de
1: Exacte.
3: La sort que tenim.
1: Esquerra Republicana i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació.
3: Els Estats Units envien a 4 persones a la Lluna.
4: Un altre cop.
3: O sigui, un altre cop. Així que demanen damunt, en aquest cas, a 4. Quatre mans on damunt, a veure què passa. Deixem que soni.
4: Només mans. De woman res, eh?
3: De moment mans. A veure, Estats Units, Trump...
4: Ja.
3: T'estranya.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat, un viatge pel termalisme, un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
1: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.

0: i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.
4: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: La idea aquesta setmana era homenatjar bandes sonores estel·lars amb motiu del 44è aniversari de la pel·lícula Oficial y Caballero, tot un clàssic de l'any 1982. Un Òscar, 4 Grammys, un Globus d'Or, a banda de les 11 estatuetes que es van dur Titanic, la gran pel·lícula de l'any 1997 i l'inolvidable My Heart Will Go On de Celine Dion. Els vostres vots per Telegram i Instagram l'han situat en tercera posició. La segona, i amb un 32%, amb Bill Melday i Jennifer Warnes com a protagonistes, ens transporten a la pel·lícula del 87, protagonitzada per Patrick Swayze i Jennifer Grey, Dirty Dancing. Aquesta setmana, però, aquests 44 anys de Tau, Oficial y Caballero han passat molt, i Jennifer Warnes un altre cop, en aquesta ocasió acompanyada de Joy Cocker, a banda del Globus d'Or i de l'Oscar per la millor banda sonora, en porta també, gràcies al vostre 39%, el mèrit de convertir-se en la nostra cançó de la setmana. Tots recordarem a Richard Gere fent el paper de Zack, el protagonista que es registra en una acadèmia militar per aconseguir el seu somni de convertir-se en pilot de la Marina. Una dura disciplina, un instructor impecable i un amor inesperat. Tots els ingredients perquè es convertís en una de les grans pel·lícules de l'any, l'única pel·lícula capaç de robar-li durant una setmana el primer lloc de taquilla a E.T. de Steven Spielberg.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Oficial i Caballero, i la seva banda sonora amb Joe Cocker i Jennifer Warnes, és la nostra cançó de la setmana.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha iniciat un procediment sancionador amb una multa de 12.000 euros per la comercialització d'un habitatge d'ús turístic sense llicència al carrer del Torrentó. Els serveis d'inspecció municipals van detectar un anunci en un portal immobiliari on el pis s'oferia per lloguers d'estiu per setmanes. Posteriorment, les inspectores municipals i la policia administrativa van fer una inspecció a l'immoble. Durant la visita, una de les persones allotjades va facilitar informació de la reserva corresponent a 14 nits per un import de 1.000 euros. Les comprovacions van permetre constatar que l'habitatge no disposava de la llicència necessària. A més de la sanció de 12.000 euros, ha acordat presentar cautelarment l'habitatge per impedir que continuï funcionant com a allotjament turístic. I els usuaris de la línia d'autobús entre Sant Hilari i Girona reclamen més places en els horaris de més demanda. Denuncien que els autocars sovint arriben plens i que alguns passatgers no hi poden pujar, fet que els obliga a esperar fins a una hora i mitja per agafar el següent servei. Segons Diari de Girona, la situació és especialment complicada en alguns trajectes que passen per Santa Coloma de Farners, on l'elevada demanda pot fer que els vehicles arribin sense places a les parades següents. Els afectats asseguren que la situació es repeteix des de fa anys i que ja han presentat reclamacions i recollit signatures. Segons expliquen, fa uns 3 anys l'empresa Teisa els va anunciar un servei de reforç, però denuncien que el problema continua. De la informació d'àmbit general, destaquem que Austec, CGT i la Intersindical denuncien pressions als docents que han decidit no fer sortides ni colònies aquest curs com a mesura de protesta. Els sindicats assenyalen algunes direccions de centres, inspecció d'educació i també la pressió mediàtica perquè els professors reconsiderin la decisió. Els tres sindicats han presentat una queixa formal als serveis territorials d'educació a Lleida. Asseguren que hi ha centres on s'estarien promovent noves votacions o buscant altres fórmules per revertir acords dels claustres. Més de 1.500 centres de Catalunya s'han adherit a la iniciativa de no organitzar sortides ni colònies. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous s'espera ambient ennuvolat durant bona part del dia que pot anar acompanyat de ruixats al litoral i prelitoral, uns ruixats que poden ser localment intensos. Les temperatures màximes seran de 28 graus, demà divendres les nuvolades seguiran, tot i que no tan abundants. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
3: Amb la participació de 40 associacions i eixos comercials de 32 ciutats i pobles del país. Tota la informació a lacomerciada.cat.
4: A Blanes, per la Comerciada, sortegem 5 vals de compra de 100 euros. Les butlletes del sorteig les pots aconseguir amb les teves compres.
5: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
6: L'hora de les notes.
7: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
6: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
7: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta.
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat.

0: Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han localitzat la víctima del presumpte segrest express que va tenir lloc diumenge a Calella. La Divisió d'Investigació Criminal manté oberta la investigació per aclarir aquest possible cas de detenció il·legal. Els fets van passar diumenge cap a 2:15 de la nit en una zona als afores de Calella. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de l'interior del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La víctima ja ha estat localitzada, tot i que els Mossos no han donat més informació sobre les circumstàncies de la localització. I el Museu Romà de Blanes ha incorporat una recreació de la vida de Lucius Satrius, considerat el primer ciutadà documentat de la vila. És una de les novetats del Centre d'Interpretació Blandà i Ciutat Romana, que també ha preparat noves activitats per als mesos d'octubre, novembre i desembre. El museu també ha incorporat la reproducció d'un soldat romà amb la indumentària i l'equipament de l'època, que permet conèixer la funció de les diferents peces i el seu paper dins de l'exèrcit. A banda d'aquests nous elements permanents, fins al desembre s'han programat 3 teatralitzacions històriques i 2 xerrades. Les activitats abordaran qüestions com l'ús de l'argila, la medicina i les termes romanes, els rituals funeraris o l'esclavitud i l'accés a la llibertat a l'antiga Roma. De l'àmbit general, destaquem que aquest dijous 1 d'octubre entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb noves normes per a motoristes, ciclistes, usuaris de patinets i conductors. Entre les principals novetats, els motoristes i passatgers hauran de portar guants de protecció en vies interurbanes i calçat tancat en tot tipus de vies. Pel que fa als patinets elèctrics, s'estableix una edat mínima de 15 anys i l'obligació de portar casc. A la nit o en situacions de baixa visibilitat també hauran de portar elements refractants. La reforma també elimina les excepcions que permetin als ciclistes circular sense casc en determinades situacions en vies interurbanes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres tindrem nuvolositat variable repartida pel territori que poden deixar ruixats. Les temperatures màximes arribaran a valor de 27 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Et busco i t'avi...
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

terra que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort

desenyada a les paraules, tastar l'amor, sentir-nos vius i descobrir que hi ha bellesa en uns sense nosaltres, que no hi ha prat al món que no pugui florir. La pressa ha marcat la meva vida, la meva gent, la calma en un mal son. Potser no els agraï mai com hauria. Quants cops he desitjat que es pari el món.

Ja no sento el tic-tac, ja no sento el tic-tac. He tancat la porta al ritme de la ciutat. Sobre una finestra, amb vistes al mar, per poder gaudir de tot i no sentir que vaig tard. I embriagar-nos al mar, relaxar-nos al sol, sentir que es para el món, sentir que es para el món.

del cotxe no et respon. Truca'm si mai fas un trasllat i abans que pengi seré baix saludant-te remengat. I truca'm

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Amb aquest mig tempo hem començat avui aquest nou capítol de l'Hora de les Notes. Molt jove, el nostre primer convidat, nascut el 2004 des de Los Angeles. Ell es diu Magnus Ferrell, amb clares influències de soul, de pop i unes gotetes d'un so creat amb molta màgia. Ell és el fill del conegut comediant Will Ferrell i la productora Viveca Paulin, aquí acompanyat de la cantant Jenny Beef, una altra jove que brilla moltíssim ara mateix. Així et dono la benvinguda a una estona per compartir, ja saps, part de la meva discografia i avui fent una mirada al que ja està a punt de sonar i escoltarem diverses vegades al llarg del programa d'avui. Charlie Sheer, per obrir una que s'anomena Florence i que és una perfecta carta de benvinguda per descobrir aquest cantant britànic. Benvinguts a l'Hora de les Notes.

sona el millor soul possible. Doncs això és molt actual i que bé que aquestes noves generacions d'artistes que recuperen tota l'essència del millor del so dels anys 50 i 60. Otis King és el seu nom, un estil amb una veu de vellut que recorda perfectament a un altre gran Otis, oi? Aquest és Free, la llibertat per estar amb tu allà on sigui, escoltant, com no, l'hora de les notes, des de Formentera fins a la Costa Brava, passant pel Garraf Penedès i la Selva i el Maresme. Tot seguit, No One Else Here, amb una de les guitarres molt fines des del baúl de Velvet.

No deixem aquest estil tranquil i reposat que ens acompanya a l'hora de les notes amb una mica més de classe. I si és possible, en Winston Surfshit i Be About You, la nostra millor selecció musical.

Recorda que en res tornes a escoltar Charlie Sheer, però tenia que fer aturada a una cadenota aquest disco tan especial, i més si és amb la base de The Jacksons i el ABC. Ell és especialista en aquestes melodies. Mr. Dom, Refunk.

vegades un necessita els seus moments de soledat i tranquil·litat. Això sí, que t'acompanyi la millor música de l'hora de les notes. I així tots contents. Good to be alone, el tema de Stevie Ryan, i la connectarem amb una de Victoria Monet, que és simplement impecable. Posa tots els teus sentits en els propers minuts. I'm happy.

Reprenem el camí i movem els peus amb Basel i Love Like This, ritme del bo a l'hora de les notes, i després una més de Charlie Sheer. Charlie és un cantant britànic que en els darrers anys s'ha fet conegut per les seves col·laboracions amb diferents jockeys, però que va posar les bases de la seva pròpia carrera discogràfica. Aquí tens aquesta Molècules. Charlie és de Kent i va néixer el 2002. La connectarem perfectament després amb un plenapistes del DJ Disco Dome i There Is A Life.

Jennifer és la noia protagonista del tema de Charlie Sheen. Per cert, aquí es nota clarament aquesta orquestració i so funk que té com a referència. A gaudir-lo des de l'hora de les notes.

0: l'hora de les notes.
1: Va, que ara viatgem una mica fins a Atlanta amb una banda composada per 5 nois que practiquen aquest pop indie amb uns tocs especials que ens agraden molt a l'hora de les notes. En ruta amb Penelope Road i el seu New Money.

0: Hello?
1: Matt. Yo, did you want anything?
0: No.
2: Com disfrutem amb aquestes cançons que entren perfectament des d'aquí? Maya Delilah, amb el seu Break Seasons, que connecta perfectament a la que està a punt de sonar de Macha Leal, una altra jove cantant americana amb una veu que ja ha conquerit el cor de molts seguidors, balades en piano i una potent veu melòdica, i aquest amor que salvem i cuidem per a tu.

Setmana de pluges i que segur que ens anirà molt bé per seguir baixant una mica la temperatura. Flower After the Rain, amb el segell de l'Hora de les Notes per seguir amb Odile Rush, una base molt jazzística i de club.

Recte final del programa d'avui, on hem descobert una mica a Charlie Gerr i hem fet un repàs de l'actualitat musical i el que vindrà en aquesta tardor com aquest tros de ritme de Funkir Map Sama, Askip Up. Després, quelcom més relaxant per tancar l'hora de les notes amb Zimmer Nighty. Soc Carles Gilibets, us espero aquí mateix la propera setmana. Fins llavors, que sigueu molt feliços i escolteu sempre la millor música.